0: cop mai havia passat i esperam que ja mai deixi de passar.
1: Pujant amb l'esforç coordinat de tots.
2: Des valencianes, del pas de la vida. O ara, o

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: La Fira Canyes torna aquest dissabte després d'un any de parèntesi. Quatre productors oferiran fins a 15 cerveses artesanes diferents, entre les quals una versió més suau de la Charlie Birrell, la cervesa cubellenca més reconeguda. Torna, per tant, aquesta cita local amb la cervesa artesana, anomenada Fira Canyes, organitzada per primer cop per la nova associació Serart 08880, que ha agafat el relleu de la dissolta Tira Canyes 68 amb dos dels seus socis. Per tant, aquest dissabte, 20 de juny, a la plaça de la Vila, es podran tastar aquestes 15 cerveses artesanes de quatre productors diferents, que seran la Cia Reptilian Brewery, C13 Pirineus i els cubellencs de Serart 08880, que tindran barrils, entre d'altres, com dèiem, d'aquesta Charlie Birrell en una versió més suau. La proposta d'aquesta nova cervesa cubellenca ja es va poder veure al concurs de paelles, on, segons Sergi Tolós, de Serart, ja va tenir una bona resposta.
2: Vam participar per presentar la Charlie, per veure com reaccionava la gent amb la Charlie Birrell versió més suau, o la Charlie Birrell Soft, que encara hem d'acabar de matisar el seu nom. Val, perquè encara no la tenim embotellada, sinó que vam fer barrils per veure com reaccionava la gent. Ens va anar molt bé. La veritat que vam vendre, no sé si quatre o una mica més de quatre barrils, i vam sortir supercontents. I aquest cop acabem de veure, és la tercera prova, perquè vam anar a la Fira de Piera de Sant Crist, vam fer les paelles i ara acabem de fer aquesta prova amb aquesta cervesa aquí al Fira Canyes.
0: I a part de la cervesa artesana, protagonista evidentment d'aquesta Fira Canyes, l'esdeveniment comptarà també amb tres concerts en directe amb els grups Dirty Sunday, Origen i Glory Days, tal com ha explicat Sergi Tolós de Serart.
2: Tenim tres concerts. Aquest any, a part dels dos concerts de tarda, que la tarda es desenvolupa amb música en directe durant tot el temps que dura l'event, tenim un concert de 12 a 2 al migdia, que és amb acústic. Que aquesta novetat també està bé perquè ja són tres concerts.
0: La Fira Canyes obrirà portes a la plaça de la Vila a les 11 del matí, després a les 12 del migdia començaran els maridatges amb els

0: passat. Per tant, el concurs per l'explotació dels serveis de temporada a les platges de Cubelles ha tornat a quedar suspès, segons ha publicat l'Ajuntament a la plataforma de contractació. L'informe de suspensió, signat per l'alcaldessa Rosa Fonoll, esmenta tres al·legacions rebudes dilluns i dimarts, poc després d'haver reobert el procés, que ja s'havia aturat prèviament per la detecció d'errors en els plecs. Ara s'han de resoldre aquestes al·legacions per poder reprendre novament el procés de licitació. Entre els serveis que l'Ajuntament vol treure a concurs hi ha la gestió de dues guinguetes bar-restaurant a la platja de la Mota, que disposen d'una superfície màxima de 20 metres quadrats per al quiosc i 100 metres quadrats de terrassa. L'oferta mínima que contemplaven fins ara les bases era de 86.000 euros per 4 anys per les guinguetes, és a dir, uns 21.500 euros anuals. També es pot licitar per un quiosc de iogurts gelats al passeig marítim i per dues zones de lloguer de tendals i gandules a la platja de la Mota. Tan bon punt es reobri aquest procés de licitació, es tornarà a anunciar també mitjançant la plataforma de contractació. El Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, ha emès un previst de situació meteorològica de perill per calor intensa. L'onada de calor seria entre diumenge i com a mínim el pròxim dimarts, segurament també dimecres. Ara bé, la categoria seria de 1/6 i també es preveu que aquest episodi d'onada de calor sigui especialment intens a les zones de l'interior de Catalunya i menys en el litoral, segons ha informat el Meteocat. Des de Protecció Civil de la Generalitat s'han publicat uns consells i recomanacions per evitar riscos amb la calor intensa.
1: Beu aigua fresca de manera regular, encara que no tinguis set. Fes àpats lleugers i pren aliments rics en aigua. Durant el dia, tanca les persianes de les finestres on toca el sol. A la nit, obre les finestres de casa per refrescar-la. Evita el sol directe, porta una gorra o un barret. Utilitza roba lleugera, cotó, de colors clars i que no sigui ajustada. Evita sortir a les hores de més calor i evita les activitats físiques intenses. No deixis persones vulnerables dins del vehicle tancat. Si teniu animals de companyia, procureu que no s'estiguin al sol i hidrateu-los.
0: A hores d'ara es manté aquest preavís de situació meteorològica de perill per calor intensa que podria passar a ser un avís aquest cap de setmana. La Festa Jove serà del 9 a l'11 de juliol i tindrà els videojocs com a protagonistes. El Servei de Joventut ha elaborat una programació a partir de les idees de grups juvenils de la vila. L'agenda encara no s'ha fet pública en tots els seus detalls, però sí que inclourà una jornada que estarà dedicada als videojocs. Des de la Regidoria de Joventut, Marta Soler, tècnica municipal, ha comentat que les subvencions per incentivar l'autoorganització d'activitats de la Festa Jove van quedar desertes.
2: El tema que a nosaltres ens agradaria molt, que és la participació juvenil com més autogestionada, que per això traiem les subvencions, no? De que les entitats puguin gestionar un pressupost per fer les seves activitats per la Festa Jove, aquest any ha quedat deserta la convocatòria. Però bueno, igualment hem tingut propostes, però de nanos que no estan associats i tal, i a les que també hem donat resposta, no? Però aquesta part més d'entitats que munten activitats no la tindrem. Igualment tindrem Festa Jove.
0: L'Espai Jove donarà a conèixer pròximament com serà aquest programa complet amb totes les activitats de la Festa Jove i els detalls dels horaris i els llocs previstos. Ja estan obertes les inscripcions per participar del pubillatge cubellenc en el període 2026-2028. El 29 d'agost està prevista la proclamació del nou pubillatge de Cubelles i el comiat del vigent després de 2 anys d'activitats. La inscripció per participar del pubillatge és gratuïta, es pot omplir un formulari mitjançant el web de l'Ajuntament cubelles.cat o també es pot demanar més informació directament a l'oficina de turisme fins al 22 d'agost. El dia 29 d'agost, al matí, és quan es faran les proves orals i escrites sobre cultura covellenca i catalana, que dirigirà un jurat compost per tres entitats, una persona representant de Foment del Pubillatge Català, la Pubilla i l'Hereu de l'any anterior, una persona de l'Ajuntament de Cubelles i un secretari que controlarà el procés. A les 7 del vespre del mateix 29 d'agost és quan està prevista la proclamació del nou pubillatge de Cubelles i el comiat del vigent. Les

0: per al pupil·latge infantil han de ser d'entre 7 i 11 anys, és a dir, nascuts entre el 2015 i el 2019, mentre que per al pupil·latge adult l'edat és dels 17 als 23 anys, nascuts entre 2003 i 2009. Com a màxim s'escolliran 4 càrrecs per a cada franja d'edat, amb una pupilla, una dama, un hereu i un fadrí adults i els mateixos càrrecs infantils. Els geganters de Cubelles estan buscant voluntaris per celebrar la 40a trobada de gegants que es farà el 26 de juliol dins de la programació de la Festa Major Petita. La colla de Cubelles busca entre 40 i 80 persones per acompanyar les colles convidades, que seran una 40a. La colla de geganters de Cubelles ha engegat ja una campanya de crida a la ciutadania per trobar voluntaris de cara a la 40a trobada de gegants que serà el diumenge 26 de juliol dins del marc de la Festa Major Petita. La celebració vol ser històrica, ja que es passarà de les 10 colles habituals a un total de 40 colles convidades que vindran d'arreu del país i de l'Estat. Per poder gestionar aquest volum de participants, la colla necessita un mínim d'uns 40 voluntaris, un per colla, tot i que la xifra ideal seria arribar als 80 per poder fer parelles i d'aquesta manera la tasca sigui més fàcil i còmoda. Els voluntaris s'encarregaran de rebre les colles, guiar-les cap a les zones d'aparcament dels remolcs, a la plaça del Mercat, acompanyar-les durant la cercavila i guiar-les després també cap al sopar de germanor al vespre, quan s'acabarà ja la funció dels voluntaris. Així ho ha explicat Ramon García, cap de colla dels geganters de Cubelles.
1: El 26 de juliol aquest any tindrem 40 colles, que per tant és una cosa que farà molt goig i emplenarem el poble de gegants. Per fer-nos una idea, cada any venen un nombre aproximat d'unes 10 colles i per tant doncs, aquest any hem multiplicat per 4 la quantitat. Cada any doncs, tenim un voluntari que està amb cada colla i que els va guiant, un o dos voluntaris, però clar, aquest any doncs, el nombre de voluntaris que tenim cada any se'ns ha quedat petit. Necessitem molta més gent i en aquest sentit doncs, engrescar la gent que ens està escoltant doncs, perquè es faci voluntari, perquè bé ens contacti per les xarxes socials o bé pel correu electrònic.
0: La gran afluència de gegants ha obligat a modificar l'esquema habitual de la trobada. Canviarà el seu punt de sortida per donar lloc a totes les colles que han de ballar. Ramon García, cap de colla, ha comentat que els voluntaris hauran d'anar a partir de les 5 de la tarda a la Rambla de Pau Casals, que és on es farà la plantada i serà el punt de sortida nou per aquest 2026.
1: La plantada començarà a les 5 a la Rambla Pau Casals. Aquest any començarem més amunt del poble. I allà, doncs, de 5 a 6 estaran els gegants plantats. Doncs, per tant, estaria bé cap a les 5 estar allà perquè serà a l'hora que arribin les colles, descarregaran allà els gegants, els muntaran, després aniran a aparcar el remolc allà, n'hem dit, darrere del mercat. I, per tant, doncs, estaria interessant que cap a aquella hora doncs, puguin estar allà tots els voluntaris i voluntàries. Després de les 6 començarà el cercavila amb un recorregut nou.
0: Per tant, doncs, la plantada de la trobada de gegants serà a les 5 de la tarda a la Rambla de Pau Casals, un espai més ampli que la plaça dels Pobles d'Espanya, que s'ha quedat petita per acollir aquestes 40 colles que vindran el 26 de juliol. Després, a les 6 de la tarda, es farà la cercavila, que passarà, entre d'altres, per la plaça de la Vila i que s'acabarà la plaça del Mercat amb una ballada conjunta de totes les colles i amb un sopar de germanor que està previst que arrenqui cap a les 9. Quarts de 10. Entre les novetats d'aquest any destaca la participació del gegant de l'escola Maricel de Cubelles, que fins ara no havia participat de la trobada, i també vindran colles, evidentment, de punts llunyans, com Torrejón d'Ardoz, des de Madrid, o l'Alcora al País Valencià. També hi haurà participació d'entitats de caràcter social, com una associació de nens amb autisme de Reus o una colla de refugiats ucraïnesos de Barcelona. Les persones interessades a col·laborar com a voluntaris en la 40a trobada de gegants de Cubelles es poden posar en contacte amb els organitzadors mitjançant les seves xarxes socials.
2: La colla de cintes de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles ha iniciat una campanya per incorporar nous membres i garantir la continuïtat d'aquesta dansa tradicional. L'objectiu és ampliar el grup i apropar el ball de cintes a persones interessades en la cultura popular i les tradicions festives. L'únic requisit és ser major de 13 anys. Una de les balladores de cintes, concretament la Irene, ens parla d'aquest ball.
3: El ball de cintes és un ball tradicional, preciós i molt vistós. La coreografia es basa en un grup de balladors i balladores que dansen al voltant d'una persona central, d'on agafa unes cintes. A mesura que ballem al ritme de la música de gralles i timbals, anem teixint i desteixint aquestes cintes, la qual cosa requereix molta coordinació i és molt bonic de veure. Pel que fa a la vestimenta, és la típica de ball popular de festa major. Portem una camisa blanca, uns pantalons, o falilla blancs, la faixa i les espardilles. Hem decidit fer aquesta crida ara perquè estem preparant la temporada de cara a la festa major i volem ampliar la colla, donar-li aire fresc i assegurar-nos que tothom que tingui ganes de participar ho pugui fer. No cal tenir cap mena d'experiència prèvia en dansa. Només cal tenir ganes de ballar, de passar-ho bé i, com diem al cartell, de fer pinya i fer poble.
2: Des de la colla de balls de cintes també expliquen que no és necessari tenir experiència prèvia en aquesta dansa, ja que els assajos permeten aprendre progressivament els passos i les diferents figures que caracteritzen aquest ball. Escoltem tot seguit a una altra de les balladores d'aquesta colla de cintes, la Sònia.
4: Els assajos els fem els divendres o diumenges a la tarda. Són assajos molt dinàmics, on aprenem els passos des de zero. Una persona que s'incorpori a la colla, el que trobarà, sobretot, és molt bon ambient. No és només venir a assajar un ball, és formar part d'un grup d'amics, viure la festa major des de dins, que és una experiència totalment diferent i molt intensa, i mantenir viva una de les tradicions més maques de la nostra cultura. Així que, ja ho sabeu, si us pica la curiositat, animeu-vos a provar-ho. Ens podeu contactar al telèfon 639 98 21 86 o envieu un missatge per l'Instagram de la nostra colla. Us hi esperem amb els braços oberts.
2: Els integrants de la colla de cintes de l'agrupació animen a totes les persones interessades a informar-se a través dels seus canals habituals i a participar en els pròxims assajos oberts. Amb aquesta iniciativa, l'entitat vol assegurar el relleu generacional i mantenir viva una valoració que forma part del patrimoni cultural local. Els taurons al Mediterrani són protagonistes del nou capítol de la secció Compartim la platja amb la natura del programa Cubelles tot un món. Xavier Pedro, del grup de JPEC, ha desmuntat mites sobre els taurons i ha reivindicat també durant la seva conversa el seu paper essencial per mantenir l'equilibri dels ecosistemes marins i fomentar una convivència respectuosa amb la fauna litoral. Sota el títol Taurons i pors d'estiu, el programa convida els oients a conèixer millor aquests grans peixos marins, desmuntant, com dèiem, aquests mites i creences que sovint, diu, generen alarma innecessària. Escoltem un dels moments d'aquesta conversa.
5: Gens, jo diria que gens, no cal preocupar-se. A mi no m'ha mossegat mai cap tauró. El risc podem dir que és molt, molt, molt baix. No, sobretot bueno, aquí al Mediterrani, potser en altres zones del món igual és una mica més elevat, no, el risc, però aquí al Mediterrani no cal que es preocupem, i aquí a Cubelles podem entrar a la platja sense... No cal que hi pensem, no, en aquest tema, el tema dels taurons.
2: D'aquesta manera, Xavier Pedro recorda que la presència de taurons al Mediterrani forma part de la normalitat ecològica d'un mar saludable i que les espècies presents a les nostres costes rarament representen un perill per a les persones.
5: Bueno, els taurons són una d'aquelles peces que són essencials per l'equilibri ecològic. Molts estan a dalt de tot de la cadena alimentària. I bueno, que si no hi ha aquesta peça, doncs la cosa deixa de funcionar, no? La majoria d'espècies mediterrànies no representen cap tipus de perill pels humans, ni algunes que podrien ser més perilloses, però no les trobarem a prop de costa ni cal patir-hi. Fins i tot, bueno, a vegades encara està més controlat, i davant de la presència d'un tauró, si algú ho avisa socorristes, doncs, o a l'Ajuntament, ràpidament tancant la platja i tot això, però bueno, fins i tot no els interessem massa, podríem dir.
2: El programa aprofita l'inici de la temporada estival per fomentar una convivència respectuosa amb la fauna marina i per recordar que la conservació de la biodiversitat també passa per conèixer millor les espècies que habiten el nostre litoral. L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC de l'Ajuntament, ha estat aquí a l'emissora municipal Ràdio Cubelles des de l'Espai Consum, que s'emet els dimecres de la primera setmana de cada mes al magazín Cubelles Tot un Món. En aquesta ocasió han informat la ciutadania sobre les millors pràctiques a l'hora de comprar entrades per concerts, festivals i altres espectacles. Durant l'espai radiofònic, Eva Mengual i Imma Laborda, professionals de l'OMIC, han posat l'accent en la importància de prevenir fraus i evitar incidències que cada vegada més habituals en la venda d'entrades a través d'internet. Escoltem un dels moments d'aquesta intervenció.
6: S'ha d'anar molt amb cuidado, perquè poden ser entrades falses, duplicades i a més, no? I a més, hi ha plataformes que a més són webs després de prevenda, no? I que a més el seu preu ja és més alt que l'oficial. Llavors dius, ostres, sí que hi ha lloc, però és que resulta que és molt més alt
7: molt
6: i l'altre a ti, no? Per tant, sempre mirar el preu final complet, les despeses de gestió, si es pot, les condicions de devolució, les dades de l'empresa i si hi ha... I el que és també és important, la informació clara, perquè estava pensant en un cas d'un cop que no es va poder anar per un, i vam poder contactar amb l'empresa, estava pensant en un cas, i de dir, mira, es va passar això... I llavors pot ser que no et diguin que no et retornen els diners, però que sí que et donen un abonament per un altre any o diferents opcions, no?
2: Entre les principals recomanacions, l'OMIC de l'Ajuntament destaca la necessitat de prioritzar sempre els canals oficials de venda. I en aquest sentit han recordat que la manera més segura és adquirir una entrada i fer-ho directament a través de la pàgina web de l'organitzador de l'esdeveniment o del recinte on es celebra aquest acte. També han insistit en la importància de verificar que el domini web sigui l'original, ja que existeixen també pàgines fraudulentes amb noms molt similars als oficials. Igualment, també és recomanable comprovar que el lloc web utilitza una connexió segura identificable pel protocol HTTPS. I pel que fa a la revenda d'entrades, les representants de l'OMIC també han recomanat comparar sempre el preu ofert amb el de la pàgina oficial de l'organitzador. Han recordat també que la normativa limita l'increment del preu de revenda respecte al valor original, que habitualment no hauria de superar el 20%. I un altre aspecte destacat d'aquesta entrevista ha estat la inexistència del dret de desistiment en la compra d'entrades per a espectacles. A diferència d'altres compres efectuades a distància, el consumidor no pot retornar l'entrada i recuperar els diners de manera automàtica, excepte en casos de cancel·lació o modificacions substancials de l'esdeveniment.
6: Tot i que comprem a distància, sabem que sempre hi ha el dret de desistiment, però aquí no. És a dir, en aquest cas no hi ha el dret automàtic a retornar-la, no? És una de les excepcions que diu el Codi de Consum. Mm-hmm. Així com normalment, quan això anem parlant molt extensivament, que tens 15 dies, no? Mm-hmm. Però... ull, si l'espectacle es cancela, si hi ha un canvi de data, si el servei no es presta correctament.
2: Respecte a les assegurances de cancel·lació que sovint s'ofereixen durant el procés de compra, les professionals també han recomanat llegir amb deteniment totes les condicions i exclusions abans de contractar-les per evitar sorpreses en cas d'haver-ne de fer ús. Finalment, han explicat també des de l'OMIC de l'Ajuntament que davant qualsevol incidència el primer pas és presentar una reclamació davant l'organització de l'esdeveniment. Si la resposta no és satisfactòria, les persones consumidores poden recórrer al serveis de mediació de consum per rebre assessorament i suport especialitzat.
0: La Generalitat ha anunciat el dispositiu que ha de garantir una revetlla de Sant Joan segura a tot el país amb el missatge "No petis la revetlla". Protecció Civil, bombers, Mossos i Trànsit disposaran de reforços especials i fan una crida a la prevenció per evitar emergències. Protecció Civil posarà en prealerta el Pla Territorial Procicat, que farà seguiment de les incidències qui pugui bé durant la celebració de la Revetlla de Sant Joan d'aquest 2026. El servei també manté la crida a la prevenció amb el lema de l'any passat No petis la Revetlla, una campanya que es basa en una idea clara i directa, i és que la nit de Sant Joan la millor manera de divertir-se és evitar comportaments arriscats. Per la seva banda, durant la Revetlla de Sant Joan, els bombers de la Generalitat registren habitualment un increment notable de serveis a tot el país. La majoria d'intervencions estan relacionades amb incendis en entorns urbans i focs de vegetació. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha comentat que el reforç dels equips de bombers suposarà un increment del 50% respecte d'una guàrdia ordinària.
7: Aquí tindrem doncs, un increment d'un 50% dels efectius respecte a la guàrdia ordinària. A part del reforç d'efectius de bombers i obertura de parcs de bombers voluntaris, tenim el reforç del GRAF, que són les unitats especialitzades en incendis forestals, dels EPAF i dels AOF, que estaran fins a la una de la matinada del dia 24, i les sales de coordinació territorial i la sala central tindran també doncs, un reforç amb especial atenció a les regions metropolitanes nord i sud fins a les 7 del dia 24.
0: El Servei Català del Trànsit posarà en marxa també un dispositiu especial de mobilitat conjuntament amb la Divisió de Trànsit dels Mossos d'Esquadra amb motiu de Sant Joan. Aquest any el festiu coincideix en dimecres, 24 de juny, i s'ha previst un escenari de mobilitat diferent entre el cap de setmana previ i els desplaçaments específics de la Revetlla i el mateix dia festiu. Finalment, els agents rurals desplegaran 200 efectius arreu de Catalunya i ampliaran l'horari operatiu. Entre els dies 21 i 24 de juny, aquest cos se centrarà en la prevenció d'incendis, especialment en la inspecció de les fogueres de Sant Joan, pel compliment de les mesures de seguretat i també en el control de l'ús del material pirotècnic.
8: La gimnasta cubellenca Marina Escudero s'ha proclamat recentment campiona de Catalunya en la categoria Senior Elite, la màxima categoria d'aquest esport. En una entrevista aquí a l'emissora municipal, l'atleta ha compartit la seva satisfacció pel títol aconseguit a Mataró i ha explicat com gestiona el seu dia a dia al centre del rendiment a Madrid. Escudero va aconseguir la primera posició de la classificació general gràcies a una actuació regular en els quatre aparells de la gimnàstica artística, salt, paral·leles, barra d'equilibris i terra. La cubellenca va obtenir la victòria en salt i va quedar segona tant la barra d'equilibris com amb les paral·leles. Tot i el gran resultat, l'esportista es mostra exigent amb el seu rendiment i assegura que encara té marge de millora, especialment en l'exercici de terra.
9: La meva gimnàstica artística, que hi ha quatre aparells, salt, paral·leles, barra d'equilibris i al terra, i has d'anar fent els teus exercicis i et puntuen amb la dificultat i l'execució que facis. Estic contenta per la competició, amb moltes coses per millorar, però bueno, és un impuls per seguir treballant i amb moltes ganes. A terra tinc bastant marge perquè em va sortir bastant regular, i bueno, a barra també perquè vaig tenir una caiguda, però bueno, vaig continuar tota la barra i em va sortir bé.
8: Des de fa 3 anys, quan només en tenia 14, Marina Escudero viu al Centre d'Alt Rendiment de Madrid. Allà compagina els estudis de batxillerat amb els entrenaments diaris exigents que superen les 6 hores de treball físic. La rutina diària de la gimnasta es divideix en blocs que intercalen les classes acadèmiques i els entrenaments al gimnàs, un ritme que requereix un gran sacrifici personal, incloent-hi la distància amb la família i la renúncia a les vacances d'estiu. Tot això ho fa amb un objectiu clar, que són els Jocs Olímpics de Los Angeles al 2028. Els propers compromisos, però, de la gimnasta inclouen la final de la Lliga Iberdrola i el Campionat d'Espanya a Guadalajara, on buscarà la classificació per al Campionat d'Europa, que es disputarà a Croàcia el mes d'agost. No obstant això, el gran somni de la cubellenca és el caràcter olímpic, i el seu objectiu és arribar a Los Angeles 2028. Aquest és el full de ruta que ens explicava ella.
9: Sí. Bueno, jo primer farem 3 hores de classe i després a les 11, 3 hores de gimnàsia dino i després unes altres 3 hores de classe i altres 3 i 4, 3 i mitja d'entreno. Sí, jo estic molt contenta i molt motivada perquè estic aquí per aconseguir l'objectiu principal, que és anar a unes Olimpiades Los Angeles. Primer, en el Mundial de 2027, és el classificatori. I com a equip hauríem de quedar entre els 12 primers equips d'Espanya.
10: Mm-hmm.
9: Si no, que espero que no passi, però hi ha places individuals que te les guanyes o en el Mundial aquell o en Copes del Món.
8: Per aconseguir el bitllet olímpic, Escudero haurà de superar diversos controls de la federació i buscar la classificació, ja sigui a través de l'equip espanyol pel Mundial del 2027 o per via individual en els diferents aparells. De moment, però, la jove gimnasta continuarà la seva preparació intensiva a Madrid durant les properes setmanes sense descans estival. I, com dèiem, els propers reptes són la final de la Lliga Iberdrola i el Campionat d'Espanya a Guadalajara.
11: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
12: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Àngels Fuster.
0: Bon dia, Cubelles, comencem amb el programa matinal d'informació local.
2: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
12: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
11: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
0: Des de la colla de gegants de Cubelles han engegat una campanya per trobar voluntaris de cara a la quarantena trobada de gegants que es farà a Cubelles el diumenge de la Festa Major Petita. Per tenir-ne més detalls hem contactat amb en Ramon García, que és cap de colla dels gegants de Cubelles, de la colla gegantera. Gràcies per atendre'ns, bon dia.
13: Bon dia, Pau.
0: I bé, hem vist a les vostres xarxes socials que ja heu engegat aquesta campanya. Quina és la intenció i quina és també la necessitat de la colla davant d'aquesta quarantena trobada de gegants?
13: Doncs bé, enguany, el 26 de juliol, doncs celebrem la quarantena trobada i al ser la quarantena doncs volíem fer una cosa especial i una mica diferent. I durant aquest any, qui em segueix a la xarxa ja ho ha vist, hem estat voltant arreu, que no hem parat amb el cotxe amunt i avall i per tant doncs hem aconseguit fer molts intercanvis. I el dia 26 de juliol aquest any tindrem 40 colles, que per tant és una cosa que farà molt goig i emplenarem el poble de gegants. Per fer-nos una idea, cada any venen un nombre aproximat d'unes 10 colles i per tant doncs, aquest any hem multiplicat per 4 la quantitat. Cada any doncs, tenim un voluntari que està amb cada colla i que els va guiant, un o dos voluntaris, però clar, aquest any doncs, el nombre de voluntaris que tenim cada any se'ns ha quedat petit. Necessitem molta més gent i en aquest sentit doncs engrescar a la gent que ens està escoltant doncs perquè es faci voluntari, perquè bé ens contacti per les xarxes socials o bé per correu electrònic gegantsdecubelles@gmail.com i ràpidament doncs ens posarem en contacte amb ells, els posarem al grup de WhatsApp amb la resta de voluntaris i voluntàries i serà un dia molt maco i amb novetats que enguany.
0: De seguida entrarem doncs, amb algunes d'aquestes novetats, però pel que fa a aquesta crida a voluntaris, quins requisits han de tenir aquests voluntaris? Hi ha cap característica concreta? Què demaneu?
13: Bé, no hi ha cap característica concreta. Nosaltres el cartell sí que posa doncs, que recomanem potser que siguin majors de 16 anys i si no ho són doncs, poden anar acompanyats d'una persona adulta i fins i tot si algú té gana, si no té una persona acompanyant, doncs miraríem la manera de fer-ho perquè tot sigui possible. Vull dir, no és una tasca gaire complicada, farem una reunió preparatòria amb tots els voluntaris i voluntàries, segons les disponibilitats de la gent que trobem, i a partir d'aquí s'ha de comentar les tasques, que simplement doncs, cada voluntari voluntària tindrà una colla assignada i doncs, guiar-los una mica a l'hora quan arribin a indicar-los
1: on han de portar el remolc per aparcar, que tenen un lloc allà reservat a la plaça del Mercat, però a la part de sorra, perquè la plaça del Mercat aquest any és on farem la ballada conjunta, i al parc de sorra on podran aparcar els remolcs, doncs guiar-los una mica cap allà, guiar-los al punt de sortida, que també és una novetat aquest any. No podem sortir com cada any dels pobles d'Espanya, perquè se'ns ha quedat petita aquella plaça, i una miqueta doncs, la reunió vindrà per aquí per comentar aquestes tasques, que també després és guiar-los, acompanyar-los al sopar, a la plaça del Mercat, i que si tenen un dubte, doncs que hi hagi aquesta persona referencial.
0: I pel que fa doncs, a la disponibilitat, és a dir, hauran d'estar disponibles tot el matí o tota la tarda, quins horaris més o menys doncs, teniu marcat, si algú està interessat o s'ho està pensant, pel 26 de juliol?
1: Doncs mira, t'explico una mica l'escaleta del que serà la trobada. Com hem dit, el 26 de juliol, la plantada començarà a les 5 a la Rambla Pau Casals. Aquest any començarem més amunt del poble. I allà, doncs, de 5 a 6 estaran els gegants plantats. Doncs, per tant, estaria bé cap a les 5 estar allà, perquè serà a l'hora que arribin les colles, descarregaran allà els gegants, els muntaran, després aniran a aparcar el remolc, que ja hem dit, darrere del mercat. I, per tant, doncs, estaria interessant que cap a aquella hora doncs puguin estar allà tots els voluntaris i voluntàries. Després de les 6 començarà la cercavila amb un recorregut nou i simplement doncs s'està amb la colla que pertoqui i va anar al cercavila. Hi haurà un cartell amb el nom de cada colla i doncs que el voluntari pot aguantar, li pot portar les aigües i està una mica allà les necessitats del que sigui la colla. Després acabarem bé, passarem per la plaça de la vila on es farà la breu presentació de cada colla, pujaran al balcó de l'Ajuntament a recollir l'obsequi, i aquí la diferència és que cada any aquí s'acaba el cercavila, és on s'acaba, aquí continuarà. Després de passar per la plaça de la Vila, ens dirigirem a la plaça del Mercat, que és on farem la ballada final conjunta tots alhora. Doncs, per tant, doncs, indicar-los una mica que el voluntari pugui dir a la colla i un dos representants pugin al balcó i que recollim l'obsequi i continuem la ballada. I per tant, després del sopar seria a les 9, i a les 9 doncs és estar allà fins que un cop ja tinguin el sopar ja es pot acabar. Després de les 10 hi haurà l'habitual concert de veneres, com cada any, però això ja queda al marge del que seria la trobada gegantera.
0: Per tant, el voluntariat ha d'entendre que és això, la tarda, el vespre, fins a l'hora de sopar, no? Seria doncs sí, aquesta disponibilitat.
1: El dia 26 a la tarda, abans farem una reunió preparatòria, farem una enquesta amb tots els voluntaris i voluntàries per veure quin és el dia que la gent té més disponibilitats, però vaja, que si algú finalment no pot acollir aquella reunió, doncs no passa res, ja quedarem un altre dia, ens trucarem i farem una miqueta de traspàs de les tasques, això no ha de ser cap impediment.
0: I quina quantitat de voluntaris creieu que seria l'adequada, o espereu reunir, o us agradaria tenir, diguéssim, la xifra ideal que us agradaria tenir per aquest dia?
1: Home, doncs mínim per poder anar bé necessitem uns 40, un per colla. Idealment, nosaltres volem arribar a 80, perquè de vegades potser un voluntari sol allà doncs, pot ser més avorrit, a més això per aquella persona. Doncs, per tant, si podem fer grupets de dos i que es vagin ajudant, creiem que sempre va bé. Per tant, nosaltres intentarem arribar fins als 80 com a mínim.
0: I bé, més enllà, suposo que participar directament en una trobada històrica com pot ser aquesta, no sé si teniu plantejada cap recompensa o cap, doncs, no sé, detall també pels voluntaris que ens pugueu revelar o no.
1: Bé, els voluntaris, doncs, com cada any, doncs, poden participar, del sopar. El sopar que l'Ajuntament ens dona, doncs, l'Ajuntament paga un sopar per totes les colles. Igual que nosaltres, quan anem allà ens conviden, doncs els voluntaris, igual que la resta de colles, tindrien el seu sopar.
0: Per tant, tindran doncs l'aigua que necessitin durant tota la jornada i el sopar. Doncs,
1: sí, i el sopar amb la seva consumició de begudes i tot.
0: Molt
1: i qualsevol necessitat que hi hagi, evidentment, doncs, com tenim la reunió preparatòria i si no per whatsapp.com els posem al grup, doncs ens ho podem comentar i mirarem d'estar a l'alçada perquè tothom quedi content.
0: Doncs bé, aquesta serà la quarantena trobada de gegants. Ara s'ha obert aquesta crida de voluntaris, serà el 26 de juliol i, doncs, tal com es confirma doncs, que és un dels actes més característics de la Festa Major Petita, del diumenge de Festa Major Petita a Cubelles, aquesta trobada de gegants i doncs, d'aquí que hagi arribat fins la quarantena edició. Bé, no sé si també doncs, des del punt de vista dels gegants cubellencs servirà aquesta data assenyalada per tenir cap novetat, si heu preparat doncs, també res especial que vulgueu anunciar, és a dir, vindran colles convidades no, de fora, però si ens centrem en els gegants de Cubelles, no sé si tindran també cap element diferent, potser, o no sé, si ens pots comentar si hi ha cap novetat en els gegants de Cubelles.
1: Bé, els gegants de Cubelles no, sí que sortiran els tres gegants, l'Abdó, l'Assumpta i el Charlie com cada any, acompanyats del Llúpol, això no canvia. Sí que aquest any tindrem la novetat que tenim un altre gegant també de Cubelles que no acostuma a sortir per la trobada, que és el gegant Marcel de l'escola Maricel, que el tenen allà i no ha sortit mai per la trobada, i aquest any doncs, també hi participarà. Serà una de les 40 colles convidades, per tant és un orgull doncs, tenir un altre gegant de Cubelles que també participarà del Cercavila i que esperem que no quedin una anècdota de la quarantena, sinó que d'ara endavant ja continuem, perquè evidentment haver fet tantes sortides, més enllà de permetre'ns fer aquesta gran trobada, per nosaltres això també suposa una xarxa de contactes i de conèixer altres colles, doncs, que ens permet doncs, fer moltes més trobades, fer molts intercanvis també per futurs anys.
0: Perquè l'agenda d'aquest 2026, no sé si ens pots destacar alguna sortida que hagueu fet últimament i també doncs, altres actes que tingueu doncs, abans d'arribar a aquesta quarantena trobada o durant aquest 2026 que creguis que siguin destacades, sortides que feu amb els gegants de Cubelles.
1: Bé, doncs a vegades les trobades també nosaltres potser les fem amb molt temps, no ens les tornen, vull dir que nosaltres sortim aquest any no vol dir que ens la tornin aquest any, i a l'inversa també, que potser ens venen aquí un any i nosaltres anirem en un futur. I per exemple, doncs aquest any hem estat a l'Alcora, al País Valencià, et comento les que són més lluny.
0: Sí.
1: L'Alcora del País Valencià, també hem estat a... que vindran a la trobada, ells també, és que aquest intercanvi vindrà bastant ràpid. Després també fa unes setmanes vam estar a Estada, a Osca, que aquests tenen un acte també el dia de la nostra trobada, per tant no podran venir, però sí que ens han dit que ens la tornaran, per tant en un futur els tindrem. I fa uns anys, que també vam parlar, vam fer l'entrevista, vam anar a Torrejón de Ardoz, a Madrid, que fins ara no havien pogut venir, però aquest serà l'any que vinguin, que per tant n'estem contents que puguin fer l'intercanvi justament per la quarantena. I serà la colla que vindrà de més juny, la de Torrejón de Ardoz. Però també hi ha moltes colles que cal comentar, per exemple, una associació de... crec que la majoria són refugiats ucraïnesos, que tenen instal·lats a Barcelona, que també tenen un gegant i també el vindran a fer ballar. O una associació de Reus, que anem nosaltres a visitar aquesta associació aquest diumenge al matí, que és una associació contra l'autisme, amb nens amb autisme, que tenen un gegant adaptat per tal que el pugui fer ballar aquests adolescents o joves amb aquestes necessitats. I per tant estarem molt contents de nosaltres en aquest diumenge al matí a Reus, i que ells puguin venir també a la nostra trobada amb aquest gegant. Per tant, són coses molt especials i tots són molt característics.
0: A més, doncs, recordar a l'audiència que qui vulgui seguir una mica el dia a dia vostre, teniu actives les xarxes socials, oi? També on aneu penjant doncs, les fotografies d'aquestes sortides i tot plegat, oi?
1: Sí, també així com a novetat podríem comentar que la persona que ens porta les xarxes socials, que l'Alejandro Carvajal, està també treballant preparant un mini documental d'uns 30-40 minuts de com preparem nosaltres aquestes trobades. Bé, nosaltres, l'Ajuntament, l'Agrupació de Veïns Populars i tot el que hi ha al darrere, que encara s'està treballant, però esperem que tingui un resultat xulo i que en breu ho puguem compartir amb la gent. La intenció és que abans de la Festa Major, després de la trobada de la nostra trobada, però abans de la Festa Major, pugui ser públic i pugui veure tothom ja.
0: Doncs estarem atents també a aquest petit documental de la colla gegantera de Cubelles. N'hem parlat amb en Ramon Garcia, sobretot doncs, de cara a aquesta crida a reunir voluntaris que ajudin en l'especial quarantena trobada de gegants del pròxim 26 de juliol. No sé si vols afegir res més, Ramon Garcia, doncs, com a cap de colla dels geganters.
13: No, simplement això, recordar a la gent que aquest any no ens veurem a la plaça dels Pobles d'Espanya, sinó que haurem de pujar fins a la Rambla Pau Casals, que tenim més espai, insistim molt en això, que canvia el recorregut, que per tant estiguin atents i atentes a les novetats, i amb moltes ganes d'aquell dia i de veure'ns pels carrers fent festa.
0: Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns i quan s'acosti la data tornarem a parlar de tots aquests detalls i d'aquestes novetats en la trobada de gegants. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, bon dia.
13: A vosaltres, moltes gràcies. Així bé.

Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: I tornem a la secció Biblioagenda amb Núria del Campo, la directora de la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó, a qui saludem tot seguit. Benvinguda, Núria, a la ràdio.
1: Hola, bon dia, gràcies.
0: I bé, ja estem allò a propet, no?, d'aquesta temporada estival. Per tant,
1: totalment.
0: Avui doncs repassem la programació d'aquests mesos de juliol i agost, no?
1: Correcte. Doncs, bueno, com han fet altres estius, els dijous de juliol els dediquem a tallers creatius, sobretot pel públic familiar infantil. Llavors comencem el primer dijous, dia 2, i tindrem un taller que es titula Un drac a la biblioteca, juguem amb el trencadís de Gaudí. Llavors aquest taller ens el fa Catàrtic i serà un joc d'escultura per construir entre tots els participants un drac fantàstic inspirat en aquest trencadís de Gaudí, que ja sabem que és un any que se celebra el centenari de la seva mort, i aquest drac quedarà per exposar a la biblioteca. Per tant, faran una obra col·lectiva que tindrem per commemorar també aquest any Gaudí. Això és per famílies amb infants de 6 a 12 anys i s'han d'inscriure a la biblioteca. Recordem el tema inscripcions. Ha de ser presencialment, per telèfon o per correu electrònic. La via Instagram o WhatsApp no serveix. Doncs bé, quin és el segon taller de juliol? Doncs és el de la llibreta Síndria. Aquest és el proper dijous, el dia 9, que aquest el farà la Dolça Llibreta. La Dolça Llibreta ja ens ha vingut més d'un cop. Per exemple, abans de Nadal també vam fer una llibreta molt maca, fa un parell d'anys vam fer un punt de llibre per Sant Jordi molt bonic. Llavors aquest serà un taller familiar d'iniciació a l'enquadernació japonesa i creativa, i realment faran una llibreta en forma de síndria, molt refrescant, molt estiuenca, molt vistosa, i com deia, més familiar. Per tant, els infants a partir de 6 anys han d'inscriure's amb un adult. Aquest és un taller que han de fer infant i adult. També serà de 5:45 a les 7, tots són a la mateixa hora. I els dos últims dijous de mes, que són el 16 i el 23, els dedicarem a un taller de creació d'audiocontes a càrrec de la Laia Flórez. Llavors aquí, entre els participants, crearan una història, un conte, l'enregistraran amb veus i sons, i després hi haurà un muntatge perquè el segon dia, la segona sessió, podran escoltar aquest conte, inaugurar-lo, i serà un conte que es podrà escoltar sempre que vulguin, vull dir que quedarà ja fet per l'eternitat.
0: Molt bé, està molt bé això.
1: Molt vinculat amb la ràdio,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: I llavors això serà, com hem dit, el 16 i el 23, en el mateix horari, de 5:45 a 7. Aquest està adreçat per infants a partir de 7 anys, i aquí ja no cal que hi hagi acompanyament d'adult, d'acord? Doncs bé, després d'aquests 4 dijous plens de creativitat, també tenim exposicions. Les exposicions a la biblioteca, ja sabeu que cada mes en tenim una de nova i que hi ha molta demanda, perquè fins al 2028 hi ha peticions d'exposicions. En aquest cas tindrem el juliol del 6 al 29 una exposició que es titula Habitat, i són fotografies de Ferran Morán Gay. És una persona que viu aquí a Cubelles, és un ciutadà nostre, i ell ens mostrarà un recorregut per un mosaic d'espais d'arreu del planeta que l'home ha fet seus des de temps immemorials. Llavors ell ha viatjat, ha agafat edificis, paisatges i tal, i li ha posat aquest nom d'Hàbitat, no? Com l'home ha habitat el planeta. Recordem, del 6 al 29 de juliol. Quina altra exposició tindrem? Doncs a l'agost, del 3 al 28 d'agost, tindrem l'exposició titulada Llibres lliures, el noir de Libertània. Sapigueu que a l'agost també hi ha el Festival del Cubelles Noir, va una mica lligat amb això, i és una exposició que està feta conjuntament amb Libertània, que és aquesta editorial i associació literària d'aquí, del territori, amb Crea Cubelles. Llavors ells dos s'han ajuntat i el que mostraran són portades dels llibres de gènere noir de la pròpia editorial amb frases seleccionades sobre el gènere. Llavors això ho tindrem al mes d'agost. Recordar també que dintre del marc del festival hi haurà dos actes que es duran a terme a la biblioteca. Un serà la tarda del dijous 27 d'agost i l'altre serà el matí del 28 d'agost. Vull dir que també acollim part d'aquest festival. Ja hem vist dues exposicions, una al juliol, l'altra a l'agost, els tallers. I després hi ha dues activitats més que són ja per tots els dos mesos, no? Que tenim el joc d'estiu, que és un joc de passatemps lector, que li hem titulat Operació Trapella, i llavors cada setmana de juliol i agost, hi haurà un repte joc a superar on posar a prova la creativitat i l'enginy. Sempre volem fer activitats també que tinguin a veure amb la lectura, sobretot de cara als infants, i aquest any s'està treballant amb aquesta, i és Operació Trapella perquè la protagonista d'aquesta història és la terrible Adele, que és una nena d'un còmic que és bastant terrible, com diu el nom, no? Però que és un personatge de còmic infantil bastant conegut, i si no, el que pretenem és que infants que no coneixen aquest gènere o aquesta protagonista, doncs que la coneguin i que s'engresquin a llegir les aventures de l'Adele, val? Això ho farem tot l'estiu. I també recordem que els jocs de taula de la biblioteca, que al llarg de l'any es fan els dissabtes al matí, doncs quan fem horari d'estiu i tanquem els dissabtes, doncs els passem els dimarts. Llavors cada dimarts tindrem els jocs de taula a la biblioteca fins al 12 de setembre, que ja tornarem a l'horari habitual.
0: Val. Recorda'ns aquest horari de la biblioteca,
1: sí,
0: no? Que
1: important
0: és
1: recordar,
0: diferent, no?
1: Sí.
0: L'estiu?
1: A l'estiu, entre el 15 de juny i el 15 de setembre, la biblioteca canvia l'horari en el sentit que tanquem la tarda de divendres i el dissabte al matí. Per tant, de dilluns a dijous, de 3 a 8, i els dos matins que obrim normalment, que és dimecres i divendres, de 9:45 a 2:45.
0: Mm? Molt bé, doncs queda dit, les sales d'estudi, no sé si...
1: Les sales d'estudi ja han acabat.
0: Han acabat?
1: Sí.
0: Com ha anat això?
1: Les sales d'estudi força bé aquest any, aquesta temporada, no aquest any, perquè el gener també van fer sales, però encara no ho vam implantar. S'ha obert els matins que la biblioteca no dona servei, que són el de dilluns, dimarts i dijous, i la veritat és que hi ha hagut públic. Les primeres setmanes no tant, perquè era una novetat, però al final la mitjana ha estat força interessant. Clar, hi ha hagut molt més usos perquè hi ha hagut moltes més hores d'obertura, això no ho hem d'oblidar, però sí que cada vegada hi ha més ús d'aquest servei. Si abans el màxim d'afluència en un moment donat era de 25 persones, ara ja arribem als 30. Vull dir que és un servei molt ben valorat i que creiem que és molt necessari de cara a l'estudiant per poder-se preparar bé pels exàmens.
0: Molt bé, ho heu fet per Nadal, ho heu fet ara pel juny,
1: sí.
0: I no sé si potser...
1: Sí,
0: no,
1: sí, se seguirà fent sempre fent, no? En èpoques d'exàmens, que és al voltant de Nadal, gener, febrer i cap a maig-juny, al final de curs.
0: Molt bé.
1: Ah, val, i m'oblidava de comentar... Sí. Que aquest mes de juliol acollim una persona juny-juliol acollim una persona de pràctiques, la Sílvia, que ja pues, ha fet un mòdul de dinamització cultural i tal, i ens proposarà també unes activitats de cara al públic familiar, que serà un club de lectura creativa, que es farà 3 dilluns, el 29 de juny, el 6 de juliol i el 13 de juliol, a partir de 6 anys. I després també un taller de còmic digital, de creació de còmic digital, que serà els dimecres, l'1, el 8 i el 15. O sigui que a part d'aquests dijous creatius també tindrem aquestes altres activitats. El de còmic és a partir de 8 i el de lectura a partir de 6. Uh-huh. Ho anunciarem també a través de l'Instagram, de l'agenda municipal, de tots els mitjans que tenim per arribar als nostres públics.
0: Doncs Núria, no sé si ho hem dit tot.
1: Bueno, recordar també, quan hem dit l'horari d'estiu, sí, important, la biblioteca tanca la setmana de la Festa Major. Llavors, del 10 fins al 17 d'agost, la biblioteca restarà tancada. La resta, doncs, amb l'horari que hem comentat.
0: Molt bé. Doncs recordem també les xarxes socials, no? Que us poden seguir.
1: Ens poden seguir a través d'Instagram. Nosaltres tenim Instagram. També publiquem tota l'agenda cultural de la web municipal. I després, qui vulgui, també es pot apuntar a un canal de difusió per WhatsApp per rebre la informació al seu telèfon de forma periòdica.
0: Perfecte. Ho hem dit tot, Núria?
1: Jo crec que sí. Bueno, desitjar molt bon estiu a tothom, que no deixin de llegir, perquè bueno, ara s'aprofita l'estiu per fer unes lectures potser menys intenses, no? A vegades necessites una lectura més... Bueno, més lleugera, perquè estàs a la platja, perquè estàs relaxat al càmping, a la muntanya, o no, a vegades la gent també l'estiu doncs diu, ara m'hi poso amb aquest que durant l'any no m'he atrevit, no?, amb aquest clàssic, doncs res, a recordar això, que sempre és bon moment per llegir i que la biblioteca per això estem, per aconsellar i per proporcionar lectura a qui la vulgui.
0: Doncs res més. Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó, gràcies per aquesta secció a la ràdio i que vagi molt bé tota aquesta temporada.
1: Gràcies a vosaltres també. Bon estiu. Adéu.

0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes de Ràdio Cubelles, Dansa Viva, que esteu escoltant al 107.5 de la FM, el teniu en antena dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i el podeu escoltar també a la vostra comoditat al podcast de la ràdio, radiocubelles.cat, ràdio a la carta.
1: Molt bon dia. Us donem la nostra més cordial benvinguda un cap de setmana més a Dansa Viva, l'espai sardanista que us acompanya els caps de setmana a Ràdio Cubelles. Us el preparem i presentem la Francesca i el Josep.

Començarem el programa d'avui amb les tres sardanes guanyadores de les tres categories dels Premis Preludi a la seva primera edició, que substitueixen el concurs de sardana de l'any. Seran interpretades per la cobla La Principal del Llobregat. Doncs comencem amb la categoria musical, equivalent a l'anterior Premi de la Crítica. La sardana guanyadora és Quan no es troben les paraules, de Joan Droguet, que va dedicar al seu company de cobla, Josep Antoni Sánchez.

Hem escoltat País d'Atzur i d'Or, de Martí Delgado. A continuació, escoltarem la sardana guanyadora de la categoria Audiència, equivalent a l'anterior Premi Popular, que ha estat per Galanesa, de la compositora Anna Bat i Gils.

A continuació, escoltarem una bonica sardana del 2024 del músic i compositor Enric Ortí, Maria Rosa, dedicada a un membre de l'agrupació sardanista de Calafell i que va ser finalista de Sardana de l'Any. La interpretarà la Cobla Sant Jordi.

0: era la Cobla Sant Jordi amb una sardana del seu primer tenora, Enric Ortí, Maria Rosa.
1: La part central del programa la dedicarem al compositor, director i mestre Flavi Olaire, Jordi León. Hem fet una selecció de sardanes d'un CD monogràfic al seu volum número 3, enregistrat amb la Cobla Sant Jordi, amb la direcció del mateix Jordi León. Comencem aquesta selecció amb una composició de 1993, titulada Sant Jordi. L'autor la va dedicar a la Cobla, de la qual ha estat director en dues etapes.

Era la Cobla Sant Jordi amb la sardana amb el seu mateix nom, Sant Jordi, de Jordi León, estrenada amb motiu del desè aniversari de la Cobla. A continuació tenim aquesta mateixa formació amb una sardana de joventut del 1972, La petita princesa, amb parts significatives de flabiol que són a càrrec del solista Xavier Torrent.

Hem escoltat La petita princesa, una sardana de Jordi León, que és una carinyosa dedicatòria al compositor a qui va ser la seva esposa. Continuem amb aquest compositor, ara amb una dedicatòria del 2021, als amics de la sardana de Sant Feliu de Guíxols. Guíxols, Guíxols.

era la Copla Sant Jordi amb Guíxols, Guíxols, una peça de Jordi León estrenada amb motiu de la capitalitat de la sardana de Sant Feliu de Guíxols. Seguim amb la mateixa copla i compositor, ara amb una obra del 2022, Sardanistes al CEP, estrenada a l'Aplec de Santa Coloma de Gramenet i dedicada al 75è aniversari de l'entitat Amics de la Sardana de la ciutat. És una secció del Centre Excursionista Puig Castellà. Són les sigles del títol.

Acabem d'escoltar una sardana dedicada a l'entitat sardanista de Santa Coloma de Gramenet, Sardanistes al CEP, de Jordi León. I amb la Copla Sant Jordi, una obra estrenada del 2023 a Vilafranca del Penedès, dedicada a qui va ser durant molts anys presidenta de l'entitat sardanista, la Dolors de Vilafranca.

Hem escoltat La Dolors de Vilafranca, una dedicatòria de Jordi León al sardanisme de la capital de l'Alt Penedès. Tot seguit, una sardana estrenada en un concert a Sitges el 2024, dedicada a la parella del compositor, Ocells retrobats.

Era la cobla Sant Jordi amb un bonic i poètic títol de Jordi León, Ocells retrobats. I tancarem aquesta selecció de sardanes de Jordi León amb la cobla Sant Jordi amb una sardana dedicada a un membre de l'entitat sardanista de Santa Coloma de Gramenet com a obsequi dels seus fills pel seu 80è aniversari, l'Andreu de Gramenet.

acabem d'escoltar la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona amb l'Andreu de Gramenet, un títol dedicat a Andreu García, vicepresident dels Amics de la Sardana de Santa Coloma de Gramenet.

Amics, oients i sardanistes, acaba el nostre temps i hem d'acomiadar el programa. Avui hem escoltat les sardanes guanyadores de la primera edició dels Premis Preludi i una selecció d'obres del compositor Jordi León del seu tercer volum publicat, dirigint ell mateix la Copla Sant Jordi. Confiem que aquesta selecció hagi sigut del vostre gust i que ens continueu acompanyant els caps de setmana a aquest espai de Ràdio Cubelles dedicat a la nostra estimada música de Copla.

El 20 de juny se celebra el Dia Universal de la Sardana. Som Sardana ha organitzat l'acte central aquest mateix dissabte al Parc d'Atraccions del Tibidabo. Aquesta celebració comptarà amb la participació del meteoròleg i divulgador Tomàs Molina, que és l'autor del manifest del Dia Universal de la Sardana 2026 i també el llegirà durant la jornada. La sardana protagonista unitària d'enguany és Petita Ofrena, de Francesc Masrós, que s'ha escollit coincidint amb el 125è aniversari del naixement del compositor. Per aquest motiu, per cloure el programa, escoltarem aquesta composició de Francesc Masrós que s'interpretarà arreu de Catalunya a les diferents ballades i actes sardanistes. Ara ens l'oferirà la Cobla Pare Manyanet. Bon cap de setmana i a reveure!

Hola amics, què tal? Qui us parla, Cinto Bel, amb aquesta bonica sintonia de Mont Country. És per mi un plaer un dia més estar aquí amb tots vosaltres per passar aquesta bona i boníssima estona escoltant música country. La música que només s'escolta aquí a Ràdio Cubelles i al 107.5, com sempre dic, de la FM. Vinga, avui farem un programa, penso que entretingut, com sempre, com sempre fem, i serà variadet, hi haurà músiques, bueno, potser una miqueta més ràpides del compte, però tampoc no exagerarem, Vinga, doncs, que, com sempre dic, no pot ser d'una altra manera, comencem ja el nostre espai musical de música country. Som-hi!

Bueno, perfecte, no? Doncs molt bé, hem començat així amb una mica d'alegria i aquesta cançó que acabem d'escoltar ens la cantava el Dear Bentley i el títol de la mateixa era Log of Living Left to Do. Bé, i ara a continuació doncs escoltarem el Diamond Rio que ens cantarà Kiss Me, un de Gabler Lovelace. Aviam què passa.

Molt bé. Sí, senyor. Vinga, ara a continuació escoltarem a les Dixie Chick, que ens cantaran If All You Got Do With Me.

trabuc. Ah, no. Veus? Com si... Al final sempre hi ha el patapum. Bé, ara a continuació escoltarem una cançó cantada per un grup de senyores. És important, eh? És un grup important de senyores. No puc anomenar-les a totes, perquè n'hi han com sis, més o menys, que fan una cançoneta concretament que se n'enriuen d'un guaperes, d'un cowboy d'aquests que van de xulillos per la vida, que en dic jo. I, bueno, la cançó va d'això, no? Que se n'enfoten d'aquest senyor, concretament d'aquest cowboy, i aquest cowboy està representat o fet físicament com a Billy Ray Cyrus, que també és un gran cantant de música country, ja és conegut, eh? I el títol d'aquesta cançó concretament és Romeo. A veure si aneu agafant una mica el fil i identifiqueu les coses. A veure si us agrada, va.

Molt bé. Romeo. Bé, aquest grup de senyores que se n'enfoten, per dir-ho d'alguna manera així, entenedora, del senyor Billy Ray Cyrus, l'encapçala la Dolly Parton. Si algun dia us ve de gust buscar aquest vídeo a YouTube, segur que us agradarà, perquè veieu la conya que li fan al pobre Billy Ray Cyrus. Vinga, doncs continuarem ara escoltant altra vegada les Dixie Chicks, que ens cantaran Left is Rip. I can't.

0: Let it fly.
1: Ja està, molt bé. Vinga, doncs ara a continuació escoltarem el Domi Bontra, que ens cantarà If Dream Love You.

Molt bé. Sí, senyor, vinga. Doncs mira, ara escoltarem una parella, una col·laboració d'aquelles habituals que fan els cantants country. Un d'ells és el David Joachim i la senyora que l'acompanya és Sherry Graham. I la cançó que escoltarem és Baby Don't Go.

Bueno, vinga, a poc a poc anem avançant. Vinga, i ara a continuació tornem a escoltar una altra cançoneta de les Dixie Chic. Aquestes noies, doncs, ho fan força, força bé, eh? Són tres nenes molt guais, molt així, molt interessants. Bueno, ara fa temps que no tinc res d'elles, que no escolto cap gravació, suposo que deuen estar fent un petit repòs, eh? I bé, fan músiques, com he dit, molt interessants. Les Dixie Chicks ara ens cantaran You Can Hurry Love.

Molt bé, vinga, aquestes noies ho fan perfecte. Vinga, i ara a continuació escoltarem l'Eric Shun, que ens cantarà If King of Money.

Perfecte, vinga. I ara a continuació escoltarem l'Erika Jong, que es cantarà i Black Swing.

Ja està, molt bé. Sí, senyor, va, ara a continuació escoltarem el Fire Kill, que ens cantarà If My Heart and Will.

bé, vinga. Flying Wheel Train és els que ens cantaran ara una cançó que es titula Nowhere That Somewhere. A veure què passa.

bé. Bueno, posat una de tranquil·leta, que ja convenia. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Garth Brooks, que ens cantarà Cowboy Cadillac.

Molt bé. Molt bé, el Gat Brox. Molt bé. I ara a continuació soltarem el Gary Allan, que ens cantarà Guri Like Me. Anem-hi. Vamos. Què passa ara? Arriba.

Bé, amics i amigues, doncs hem arribat ja al final del programa d'avui. Espero i desitjo doncs, que us hagi agradat. Més que res, doncs, es tracta d'això, passar aquesta estoneta agradable, escoltant bona música, música country i res. No és una altra, eh? La meva intenció, doncs això, com sempre dic, que ens ho puguem passar bé tots plegats. Bé, amics meus, senyores i senyors, ha sigut un honor poder estar un dia més aquí amb tots vosaltres i em despedeixo fins la propera setmana esperant i desitjant que estigueu bé i que sigueu bons. Adéu-siau!

Cultura, història, efemèrides, curiositats, esports, tant de Cubelles com d'arreu del món. I tot amanit amb música de diferents estils i èpoques. Això és Cant 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

Hola, bon dia, bona hora, amics i amigues, covellencs i covellenques, senyores i senyors, nens i nenes, benvinguts una altra vegada a aquest programa, Can 60, en el qual m'acompanya el Sindobel a la part tècnica. Salutacions cordials de part seva, salutacions cordials de part meva. Bé, avui parlarem d'alguna efemèride, d'algun article curiós, i continuarem amb aquella sèrie iniciada ja fa algunes setmanes que es diu El comerç i els oficis a Cubelles, que és un treball realitzat pel Xavi Martínez i per l'Antoni Pineda. Bé, aquesta efemèride de la qual parlava és un article que va sortir el 17 de maig publicat al Diari de Tarragona i signat per Marina Pallàs Caturla, que parla d'una efemèride amb el títol perdó, de 100 anys del mític carriler de la Cava, el tren més estimat. Doncs llegirem aquest article que m'ha cridat l'atenció, com tots els que porto aquí en aquest programa. Diu que la història del tren va està estretament vinculada a la del Delta de l'Ebre i al creixement de la producció d'arròs i dels municipis que necessitaven arribar a Tortosa. Aquest 2026 es compleixen 100 anys del carrilet de Tortosa a la Cava. Els orígens d'aquest ferrocarril es remunten a finals del segle XIX, però la seva construcció no començaria fins a principis dels anys 20 del segle XX. La seva missió principal era comunicar les fèrtils terres del Delta de l'Ebre amb Tortosa. El creixement de la producció d'arròs al Delta, en aquell moment es deia de la Ribera, ja que l'expressió Delta tardaria encara unes dècades, als anys 20 i el creixement dels pobles de la Cava i de Jesús i Maria i el trasllat de l'arròs fins als molins de Tortosa van obligar a crear una línia de comunicació més eficient que no fossin les carreteres i camins. Primer es va optar pel transport fluvial, com el vapor Anita, però aviat es va emprendre la construcció d'un tren de via estreta entre el Delta i Tortosa, el carrilet. La iniciativa va ser impulsada pel Banc de Tortosa, que va crear la companyia FESA, Ferrocarriles Económicos Societat Anònima. Com explica el periodista Josep Ballerri, durant els seus 40 anys de vida, el carrilet es va tornar un element identificatiu i molt estimat. A més de transportar l'arròs, el carrilet era l'únic mitjà que tenia la gent de la Cava i Amposta per arribar a Tortosa per comprar i fer encàrrecs. A la ciutat arribava fins l'avinguda principal, davant de l'actual bar Ribera, un espai de referència per a qui esperava el tren. Encara avui dia, el sentiment popular per la memòria del carrilet es reflecteix especialment quan s'interpreta la mítica cançó de Josep Bo. El primer tram de la nova línia, des de Tortosa fins a Amposta, va ser inaugurat l'11 d'agost de 1926. El van seguir l'any següent els trams d'Amposta a Jesús i Maria, inaugurat el 27 de juliol de 1927, i de Jesús i Maria a la Cava, inaugurat el 16 de desembre de 1927. El carrilet de Tortosa a la Cava seguia el curs de l'Ebre durant els últims quilòmetres del recorregut del riu. El recorregut, de 27 quilòmetres, durava una mica més d'una hora. Feia parades a Soldevila, Campredó, La Canyada, Amposta, Jesús i Maria i el pas de Sant Jaume d'Enveja, sempre dins del terme municipal de Tortosa d'aquella època. Avui, una part d'aquest tram és la via verda del carrilet. Bé, fem una petita pausa i continuarem encara amb aquest article. No he buscat la cançó aquesta mítica que parla l'article del Josep Bo, però en compte seu doncs posarem el tren d'Olot a càrrec del grup de folk.

Molt bé, doncs continuem amb aquest article sobre els 100 anys del mític carrilet de la Cava. Segons Carles Salmerón, al llibre El tren del Delta de l'Ebre, l'entrada en servei del carrilet va ser tot un èxit, ja que entre els dies 12 i 13 d'agost van utilitzar la línia un total de 7.258 viatgers. El carrilet de la Cava és l'únic que va començar la seva peripècia vital amb vehicles motoritzats en lloc de les tradicionals locomotores de vapor, que malgrat això no van donar el rendiment previst i es van haver de substituir per locomotores de vapor de segona mà. El ferrocarril va quedar pràcticament destruït durant la Guerra Civil, però després de ser reconstruït a la postguerra, seria lleugerament modernitzat als anys 50. Va ser molt popular durant aquells anys. Això no va impedir que el 1964 passés a mans estatals i després es va decidir a procedir a la seva clausura, circulant l'últim tren el 31 de desembre de 1967, 41 anys després de la seva inauguració. La competència del transport per carretera va fer descendir el número d'usuaris del carrilet i l'Ajuntament va suprimir el baixador del centre de Tortosa, fet que hi va restar encara més viatgers. Actualment, d'aquell ferrocarril se'n conserva una locomotora de vapor, restaurada i col·locada com a monument al Parc de Tortosa. Diverses generacions de tortosins hi han pujat de xiquets o han sigut fotografiats amb ella. I també es conserven alguns edificis i instal·lacions, destacat entre tots ells l'antic edifici de viatgers de l'estació de Tortosa a la plaça del Carrilet, on hi havia també les coses actualment desaparegudes. Aquest any, l'Ajuntament de Tortosa ha adquirit un tren turístic elèctric que toca amb el seu aspecte al mític carrilet de la Cava. Circulant per l'Avinguda de la Generalitat de Tortosa, podrà despertar l'esperit d'aquell mític trenet que unia la ciutat amb el Delta i que, en definitiva, apropava les persones d'una mateixa terra. I fins aquí, doncs, aquest article. Abans de passar a un altre tema, escoltarem ara La Trinca amb dues cançons d'un àlbum que vam treure a principis dels anys 70, finals dels 60, principis dels 70, que es diu Tots som pops, i escoltarem en primer lloc dues peces, una que precisament parla de trens, el tren Pinxo de Banyoles, i tot seguit escoltareu el tema Paret, Paret.

Bé, doncs hem dit que canviàvem de tema i ara parlaré d'un article, o llegiré un article aparegut al diari La Veu del País Valencià, també el mes de maig passat, que està signat per Vicent Mengual i que porta pel títol, el seu títol és El País dels que diuen Oc. Es tracta d'un article que fa referència a la història, un article que fa referència a la desfeta de la batalla de Muret, on mor Pere II, i que va tenir conseqüències. Diu que els camins, a partir d'allà, els camins de catalans i llenguadocians es van separar. I diu l'article que, atesa una definició de Dante Alighieri del segle XIII, estaven, entre altres, les llengües d'Oc i les llengües d'Oïl. Oc és la paraula occitana per a si, Occitània, Llenguadoc. Els països dels que diuen Oc, al nord pronunciaven Oïl, d'on deriva el francès oui. Des de 2016, Occitània és una regió administrativa de la República Francesa. Les regions passaren de 22 a 14. Occitània va ser el nom escollit per a fusionar les anteriors regions Llenguadoc-Rosselló i Migdia-Pirineus, la capital, Tolosa de Llenguadoc. Llenguadoc ha desaparegut de la nomenclatura oficial de regions i Occitània és molt més que la regió oficial. És un extens territori des de l'Atlàntic a la Mediterrània i des dels Alps fins als Pirineus, que inclou un terç de l'actual França. Però no sols, també inclou 12 valls occitanes del Piemont, a Itàlia, el Principat de Mònaco i la Val d'Aran, a Catalunya. En aquest vast país, que mai no es traduïa en una entitat política, es va desenvolupar una llengua romànica, amb diversos dialectes, coneguda com a llengua d'Oc o occità, en la qual apareixen les primeres manifestacions culturals notables en una llengua posterior al llatí. Als segles XI i XII, la monarquia feudal francesa escassament intervenia al sud del riu Loira. Al sud-est de l'actual França, a l'àrea coneguda històricament com a Llenguadoc, els grans senyorius gaudien de força independència i destacava el comtat de Tolosa, que governava gran part del territori per possessió o vassallatge d'un gran nombre de vescomtats. La corona d'Aragó, que des de mitjan segle XII pertany al casal de Barcelona, estava, però, en procés d'expansió en aquella àrea, fent servir aliances, matrimonis, compra de drets feudals i vassallatge, mantenint certa rivalitat amb els comtes de Tolosa. Som al Llenguadoc, militarment annexat al segle XIII per la monarquia francesa i acabant així amb el poder del comtat de Tolosa, amb la preeminència de la monarquia catalano-aragonesa en la regió i amb la civilització romànica que hi havia crescut.

Ha estat una altra vegada la trinca amb dues cançons més de l'àlbum Tots són pops. En aquest cas, Barbabum i El ball de Sant Ferriol, dues cançons populars igual que les anteriors que hem escoltat. I ara seguim amb aquest article doncs, que parla d'Occitània. Diu que en aquell context s'hi va desenvolupar una civilització tolerant on prospera la llibertat espiritual. Per exemple, neix als segles XII i XIII la poesia trobadoresca. Trobadors i trobairits, l'equivalent femení, escriuen i interpreten en llengües romans. L'amor cortès és un dels temes principals, una mostra de delicadesa, del progrés civilització d'aquelles contrades, que contrasta amb la violència i la barbària de la societat medieval. Altres temes són religiosos, socials i polítics. La dona assoleix un remarcable paper en la cultura i la societat. Conviuen perfectament barrejats i travessant totes les capes socials, catòlics i càtars, aquests declarats herètics pel Vaticà. Apunta una via democràtica en constituir-se la Comuna de Tolosa quan el comte atorga en 1189 la Carta de les Llibertats Comunals que converteix Tolosa de Llenguadoc en una de les ciutats més obertes i lliures a Europa, on els estrangers que hi arriben assoleixen la ciutadania. La petita noblesa, la burgesia i també els artesans i altres ciutadans participen en el govern i les decisions de la comuna. Diu Simone Weil, en un dels seus assajos sobre el País d'Oc, després del segle X, la seguretat i l'estabilitat havien esdevingut suficients per al desenvolupament d'una civilització. L'extraordinària barreja complerta des de la caiguda de l'imperi romà ja podia donar els seus fruits. En lloc més no ho podia fer al mateix grau que en aquest País d'Oc, on el geni mediterrani sembla llavors haver-se concentrat. La filosofia parisenca continua assenyalant que al País d'Oc no hi havia, ni tenien equivalent, els factors d'intolerància que en la península itàlica provenien de la presència i proximitat del papat, o que en la península ibèrica emanaven de la guerra continuada contra els moros del Andalus.

Acabem d'escoltar la Dolors Lafitte amb la cançó Carrers segueixo. I ara anem a l'última part d'aquest article que parla sobre el País Doc, que diu, parla en aquest tram final de l'article del terror contra la civilització Doc. Deia el pensador Stephen Toulmin que el fanatisme no està en les idees, està en certes formes de sustentar-les i defensar-les. I la violència és una de les més fanàtiques. El terror es va desfermar contra la civilització del País Doc quan el papa regnant proclamà una butlla a la qual s'apuntaren nombrosos nobles del nord francès amb les seves hosts. Una croada no dirigida a terres musulmanes, per primera vegada adreçada al cor de la cristiandat, per a destruir una heretgia tan integrada en aquella societat que eliminar-la suposà eliminar la civilització Doc. La croada, salvatge i cruel, es va convertir en una guerra de conquesta. El 1213, Pere II, pare del nostre Jaume I, que va néixer al País Doc, anomenat el Catòlic, acudeix en defensa dels seus vassalls excomunicats pel papa. El Catòlic en contra de la croada i de l'Església. La desfeta de la batalla de Muret, on mor Pere II, va tenir conseqüències. Els camins de catalans i llenguadocians es van separar. El fill de Pere, el conqueridor, dirigí l'expansió de la corona cap a València i la Mediterrània. El fill del Pere és el Jaume I. La monarquia francesa va prendre possessió del País Doc. El totalitarisme de l'Església Catòlica s'imposà. La civilització que havia germinat en una terra que tenia el nom de la seva llengua va ser esborrada. La Inquisició rematà la feina en unes dècades més de treball quirúrgic. Amb el temps i l'acció voluntària de l'estat francès, la mateixa llengua Doc marginada i oficialment no reconeguda. Solament Catalunya reconeix oficialment l'aranès, dialecte de Loc. I apunta una altra vegada Simone Weil, enaltint la fecunditat que prometia aquella societat i queixant-se amargament de la seva destrucció per la croada. Europa no l'ha trobat mai més, al mateix grau, la llibertat espiritual perduda per efecte d'aquesta guerra.

Ara ha estat el Roy Edsel i la seva orquestra interpretant el tema Melancolí. Bé, ara sí que agafo l'anuari 2004 del grup d'estudis covellencs Amics del Castell i continuem amb l'article, amb el treball realitzat pel Xavier Martínez i l'Antoni Pineda sobre el comerç i els oficis a Cubelles. La setmana passada vam acabar amb els barbers i ara continuem amb els sabaters. I diuen que l'ofici de sabater comprèn la fabricació i la venda de sabates espardenyes, així com la seva reparació. Dins l'imaginari col·lectiu, l'ofici de sabater ens ha deixat una de les dites més nostrades en la llengua catalana. El sabater és el que va més mal calçat. Sant Marc, recordat el 25 d'abril, era el patró dels mestres sabaters. Conta la tradició que va guarir la ferida d'un amic sabater només fent-hi el senyal de la creu. Sant Crispí, venerat el 25 d'octubre, era el patró dels fadrins sabaters. Diu la tradició que el sant era fill de Barcelona i que en un tres i no res va adobar una muntanya de sabates velles i inaprofitables. Les botigues de reparació i venda de sabates no van aparèixer oficialment a Cubelles fins a l'any 1924, malgrat que, com veurem, ja n'existien abans. Els que a la nostra vila es van dedicar a fer i vendre sabates van ser Enriqueta, Robert de Papiol, Manuel Jiménez i Tínia, Pere Amorós i Palau i Joan Guasch i Safons, dels quals en parlarem després d'escoltar els Beatles amb el tema I Call Your Name.

Bé, anem a parlar ara d'aquests persones que es van dedicar a vendre sabates a Cubelles. Enriqueta Robert de Papiol. A la part alta del carrer Jacint Verdaguer, antigament carrer de l'Arbós, apareix el 1924 la sabateria d'Enriqueta Robert, que només en venia i no en fabricava. Restà oberta de forma oficial fins a l'any 1934. L'Enriqueta era filla del ferrer Joan Robert i havia nascut a la nostra vila el 1891. Manuel Jiménez i Tínia. Malgrat no aparèixer en el llibre de matrícula de l'Ajuntament, el 1894 Manuel Jiménez figura en el llibre de batejos com a espardanyer. Pere Amorós i Palau. Tampoc hi apareixen els registres municipals. Malgrat això, l'any 1911 compareix com a comerciant d'espardenyes en el llibre de matrimonis parroquial. El 1917 i el 1921 hi tornava a figurar amb el mateix ofici. Joan Guasch i Safons. Inicia el negoci de venda de sabates l'any 1933 al carrer Jacint Verdaguer, on avui hi ha la perruqueria d'en Joan Fuster. Bé, ara ja no hi ha la perruqueria d'en Joan Fuster, això està de l'any 2004. Ara hi ha un bar que es diu La Penúltima. Fins a l'inici de la guerra es dedicaren a comprar sabates a Vilanova i Vilafranca per vendre-les a Cubelles. Sabates de Traneta, de Valls, de Pagès i moltes altres serviren per calçar molts dels cubellencs d'antany. Arribada la guerra, les sabates van esdevenir un bé escàs i en Joan Guasch començà a fabricar espardenyes de pagès amb cordill, amb els que feien la trena de la sola, amb roba per al taló i la puntera i amb cinta per a les vetes. A més, també venien a la botiga béns tan diversos com colònia, sabó o roba de dormir. En aquesta tasca productiva hi col·laborà la filla d'en Joan Guasch, la Rosa Guasch i Adrià.

Nobody Child, un tema interpretat pels Traveling Wilburys. I ara deixem doncs, els sabaters i passem als transportistes i missatgers. L'any 1924 apareixien en el llibre matrícules els primers transportistes. Els transportistes portaven persones en unes tartanes, normalment cap a Vilanova, mentre que els missatgers duien qualsevol paquet o sobre allà on els indiquessin, molt sovint a Barcelona. El funcionament dels carruatges, malgrat la competència del ferrocarril, era possible perquè el tren en funcionament a Cubelles des del 1883 no tenia una puntualitat suïssa i les esperes a l'estació podien de passar a les 3 hores. A Cubelles, la primera matrícula oficial de transportista va ser, com hem esmentat, de l'any 1924 i l'última és la d'en Ciril Fontanals de l'any 1932. Per aquelles dates arribà un cotxe mecànic de línia que anava a Vilanova cada dia i que va ser inicialment conduït per un senyor popularment conegut com Joan de l'Arbós. Pel que fa als missatgers, sempre van haver-hi cubellencs que es treien un sou addicional oferint aquest servei, tot cobrant en funció de la distància on s'hagués de dur l'encàrrec. Una de les feines que més el sovintejava era la d'anar a cercar medicines a la farmàcia de Vilanova i la Geltrú. El patronatge dels que es dedicaven al tragí i al transport amb animals correspon a Sant Antoni Abat, festejat el 17 de gener, i que també és el patró de tots els animals que conviuen.

Ara el que hem escoltat és el Sam Cooke amb la cançó Another Saturday Night. Bé, i ara ja per tancar el capítol d'avui del comerç i els oficis a Cubelles, parlarem dels cubellencs que es van dedicar a fer de transportistes i missatgers. Cyril Fontanals i Estapé, domiciliat del carrer Jacint Verdaguer 24, va iniciar les activitats de transportista aquell mateix any, el 1924, ofici que va desenvolupar fins al 1932. Josep Canyelles i Borrell, al carrer del Castell, avui del doctor Remigi Juncà, duia a terme la feina de transportista en Josep Canyelles entre 1924 i 1925, any en què seria substituït per en Jaume Montaner i Ballester. Conegut com el de Cal Faló, en Josep Canyelles tenia una tartana tirada per dos cavalls i feia cada dia el trajecte cap a Vilanova i la Geltrú, sortint cap al matí. Jaume Montaner i Ballester. Continua l'any 1926 l'empresa de transports d'en Josep Canyelles, tot treballant fins al 1930. Joan Marcilles i Badia. Malgrat no figurar-hi en el llibre de matrícula de l'Ajuntament, el Saragossa, tal com l'anomenaven, es dedicava l'any 1929 a fer de missatger, potser en deixar la gestió de la taverna. Ramon Estalella i Romeu. L'alcalde de Cubelles per l'Esquerra Republicana de Catalunya als anys 1934 i 1936, Ramon Estalella, va dimitir del càrrec d'alcalde dos mesos després del cop d'estat franquista, del 18 o 19 de juliol de 1936. Durant el període que durà la guerra, també va fer de missatger portant paquets a Barcelona. I per últim, Joan Camps i Torres, el paraigüer de Cubelles, que feia viatge diari a la capital per dur paquets i missatgers a finals dels anys 30.

Ara el tema que acabem d'escoltar porta per nom Woodstock i ha anat a càrrec de Crosby, Stills and Nash. La cançó fa referència al famós festival del 1969, el Festival de Woodstock. I ara continuem amb música d'aquí fins al final. L'escoltem ara de Mamas and the Papas amb el tema Creek Alley.

0: Bé, doncs això és tot per avui. Gràcies per acompanyar-nos i fins la propera ocasió. Adéu-siau.
1: Heu escoltat Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Hàbits per estalviar energia. Fes servir bombetes de baix consum. Apaga els llums si no són necessaris. Quan hagis d'encendre el forn per cuinar, organitza't per aprofitar el forn amb altres elaboracions. Evita consumir combustibles fòssils. Passa't a l'energia renovable. Obre les persianes durant el dia perquè entri la llum solar. Tanca la calefacció d'habitacions que no utilitzes. Regula la temperatura de l'aigua de la caldera. Baixa la temperatura de l'aigua sense passar fred. No compris productes que, per ser produïts, requereixen un malbaratament de recursos.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night Session.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Conza.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Senyors i senyors, bon dia, com esteu? Aquest, si no m'equivoco, és el programa 260, oficialment. Extraoficialment, vés a saber. Us agradaria escoltar, diuen, els reis del punk són aquells que es deien Ramones. Comencem amb una que es diu Judy Hispan, les campanes a part. Judy Hispan, amb ses majestats, els reis del punk, val més ben dit, Ramones. Doncs, aquí els teniu.

en punta els xicots, eh? Home, el punk és així. Si ells ho agafen en punta, jo també. I en una de famosa seva que hi diu Comando. Au!

ell ho ha volgut així, doncs jo també. I ells posen amb aquest plan de vida, doncs vinga, que són els reis del pang, doncs

Vinga, la lluita de los Ramones, i jo, i un servidor, això encara que no ho sembli, és el programa 50 dels 60 a Ràdio Cubelles. I aquests són els reis del punk. Vinga, Ramones. 1, 2, 3, 4.

Em falta la intel·ligència artificial, però déu-n'hi-do les salmones, eh? No m'han deixat ni apuntar. Bueno, doncs ara continuo

doncs, Critting Hop. I llavors la que m'havia apuntat, perquè és, la vida és així, es diu Baby, I Love You. Vinga.

Ai, sí, de veritat que quadriculats sí que ho són, perquè si bé que és... No, no, els xicots això pot també, eh? I els temps quasi tots són iguals, doncs. Pues ara diu, aquesta que diu, I wanna be Sydney, la 12.

pobra bateria. Bueno, doncs, va ser una altra vegada. Aviam. Bé, ara us farem una vigília, perquè aviam si aquesta és diferent de què us l'he posat abans, però per despistar una mica, sabeu? Doncs posarem aquesta que diu comando, perquè ara com que jo estic una mica... doncs comando, aviam, veus? Mira.

I sí, ara... I ara ja fan el que volen, eh? Vull dir, ja m'han enganxat d'una cosa. Ai, pensava que seria més llarga i no, més curta. Au, mira, els xicots van per aquesta banda. Doncs, i a mi em falta per acabar 2 minuts. Doncs, 2 minuts, Judy is punk. Doncs, per això eren els Ramones autèntics amb una pantalla. Puf, que el pop em plegava allà, i em plega, i no pleguis, home, que això no passa sempre. Doncs, fins ara, amb els Ramones. Adéu!

Ai, amics meus, aquest ha sigut l'especial, però molt especial, de Los Ramones. Fins una altra. Adéu-siau.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
0: Unes al·legacions han tornat a aturar la licitació dels xiringuitos de les platges de Cubelles. Aquest dijous l'Ajuntament ha publicat el decret de suspensió signat per l'alcaldessa Rosa Fonoll per poder estudiar i resoldre les tres al·legacions rebudes just després d'haver reobert el procés aquest dilluns passat. Per tant, el concurs per l'explotació dels serveis de temporada a les platges de Cubelles ha tornat a quedar suspès, segons ha publicat l'Ajuntament a la plataforma de contractació. L'informe de suspensió signat per l'alcaldessa Rosa Fonoll esmenta tres al·legacions rebudes dilluns i dimarts, poc després d'haver reobert el procés, que ja s'havia aturat prèviament per la detecció d'errors en els plecs. Ara s'han de resoldre aquestes al·legacions per poder reprendre novament el procés de licitació. Entre els serveis que l'Ajuntament vol treure a concurs hi ha la gestió de dues guinguetes bar-restaurant a la platja de la Mota, que disposen d'una superfície màxima de 20 metres quadrats per al quiosc i 100 metres quadrats de terrassa. L'oferta mínima que contemplaven fins ara les bases era de 86.000 euros per 4 anys per les guinguetes, és a dir, uns 21.500 euros anuals. També es pot licitar per un quiosc de iogurts gelats al passeig marítim i per dues zones de lloguer de tendals i gandules a la platja de la Mota. Tan bon punt es reobri aquest procés de licitació, es tornarà a anunciar també mitjançant la plataforma de contractació. El Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, ha emès un previs de situació meteorològica de perill per calor intensa. L'onada de calor seria entre diumenge i com a mínim el pròxim dimarts, segurament també dimecres. Ara bé, la categoria seria de 1 sobre 6 i també es preveu que aquest episodi d'onada de calor sigui especialment intens a les zones de l'interior de Catalunya i menys en el litoral, segons ha informat el Meteocat. Des de Protecció Civil de la Generalitat s'han publicat uns consells i recomanacions per evitar riscos amb la calor intensa.
2: Beu aigua fresca de manera regular, encara que no tinguis set. Fes àpats lleugers i pren aliments rics en aigua. Durant el dia, tanca les persianes de les finestres on toca el sol. A la nit, obre les finestres de casa per refrescar-la. Evita el sol directe, porta una gorra o un barret. Utilitza roba lleugera, cotó, de colors clars i que no sigui ajustada. Evita sortir a les hores de més calor i evita les activitats físiques intenses. No deixis persones vulnerables dins del vehicle tancat. Si teniu animals de companyia, procureu que no s'estiguin al sol i hidrateu-los.
0: A hores d'ara es manté aquest preavís de situació meteorològica de perill per calor intensa que podria passar a ser un avís aquest cap de setmana. La Fira Canyes torna aquest dissabte després d'un any de parèntesi. Quatre productors oferiran fins a 15 cerveses artesanes diferents, entre les quals una versió més suau de la Charlie Birrell, la cervesa cubellenca més reconeguda. Torna, per tant, aquesta cita local amb la cervesa artesana, anomenada Fira Canyes, organitzada per primer cop per la nova associació Serart 08880, que ha agafat el relleu de la dissolta Tiracanyes 68 amb dos dels seus socis. Per tant, aquest dissabte, 20 de juny, a la plaça de la Vila, es podran tastar aquestes 15 cerveses artesanes de quatre productors diferents, que seran la Sitgetana, Reptilian Brewery, C13 Pirineus i els cubellencs de Serart 08880, que tindran barrils entre d'altres, com dèiem, d'aquesta Charlie Birrell en una versió més suau. La proposta d'aquesta nova cervesa cubellenca ja es va poder veure al concurs de paelles, on, segons Sergi Tolós, de Serart, ja va tenir una bona resposta.
3: Vam participar per presentar la Charlie, per veure com reaccionava la gent amb la Charlie Birrell versió més suau o la Charlie Birrell Soft, que encara hem d'acabar de matisar el seu nom. Val, perquè encara no la tenim embotellada, sinó que vam fer barrils per veure com reaccionava la gent. Ens va anar molt bé. La veritat que vam vendre, no sé si una mica més de 4 barrils i vam sortir supercontents. I aquest cop pues, acabem de veure, és la tercera prova, perquè vam anar a la Fira de Piera de Sant Crist, vam fer les paelles i ara acabem de fer aquesta prova amb aquesta cervesa aquí al Fira Canyes.
0: I a part de la cervesa artesana, protagonista, evidentment, d'aquesta Fira Canyes, l'esdeveniment comptarà també amb 3 concerts en directe amb els grups Dirty Sunday, Origen i Glory Days, tal com ha explicat Sergi Tolós de Serart.
3: Tenim 3 concerts. Aquest any, a part dels 2 concerts de tarda, que la tarda es desenvolupa amb música en directe durant tot el temps que dura l'event, tenim un concert de 12 a 2 al migdia, que és amb acústic, que aquesta novetat també està bé perquè ja són 3 concerts.
0: La Fira Canyes obrirà portes a la plaça de la Vila a les 11 del matí, després a les 12 del migdia començaran els maridatges amb els formatges artesans Angie i també es farà el primer concert amb Dirty Sunday. De 3 a 5 de la tarda la fira estarà tancada i a partir de les 5 de la tarda l'activitat continuarà fins a les 12 de la nit amb més música i amb els concerts d'Origen i Glory Days. La Festa Jove serà del 9 a l'11 de juliol i tindrà els videojocs com a protagonistes. El Servei de Joventut ha elaborat una programació a partir de les idees de grups juvenils de la vila. L'agenda encara no s'ha fet pública amb tots els seus detalls, però sí que inclourà una jornada que estarà dedicada als videojocs. Des de la Regidoria de Joventut, Marta Soler, tècnica municipal, ha comentat que les subvencions per incentivar l'autoorganització d'activitats de la Festa Jove van quedar desertes.
4: El tema que a nosaltres ens agradaria molt, que és la participació juvenil com més autogestionada, que per això traiem les subvencions, no? De que les entitats puguin gestionar un pressupost per fer les seves activitats per la Festa Jove, aquest any ha quedat deserta la convocatòria. Però bueno, igualment hem tingut propostes, però de nanos que no estan associats i tal, i a les que també hem donat resposta, no? Però aquesta part més d'entitats que munten activitats no la tindrem. Igualment tindrem Festa Jove.
0: L'Espai Jove donarà a conèixer pròximament com serà aquest programa complet amb totes les activitats de la Festa Jove i els detalls dels horaris i els llocs previstos. Ja estan obertes les inscripcions per participar del pubillatge covellenc en el període 2026-2028. El 29 d'agost està prevista la proclamació del nou pubillatge de Cubelles i el comiat del vigent després de 2 anys d'activitats. La inscripció per participar del pubillatge és gratuïta, es pot omplir un formulari mitjançant el web de l'Ajuntament cubelles.cat o també es pot demanar més informació directament a l'oficina de turisme fins al 22 d'agost. El dia 29 d'agost, al matí, és quan es faran les proves orals i escrites sobre cultura covellenca i catalana, que dirigirà un jurat compost per 3 entitats, una persona representant de Foment del Pubillatge Català, la pubilla i l'hereu de l'any anterior, una persona de l'Ajuntament de Cubelles i un secretari que controlarà el procés. A les 7 del vespre del mateix 29 d'agost és quan està prevista la proclamació del nou pubillatge de Cubelles i el comiat del vigent. Les edats per al pubillatge infantil han de ser d'entre 7 i 11 anys, és a dir, nascuts entre el 2015 i el 2019, mentre que per al pubillatge adult l'edat és dels 17 als 23 anys, nascuts entre 2003 i 2009. Com a màxim s'escolliran 4 càrrecs per a cada franja d'edat, amb una pubilla, una dama, un hereu i un fadrí adults i els mateixos càrrecs infantils. Els geganters de Cubelles estan buscant voluntaris per celebrar la 40a trobada de gegants que es farà el 26 de juliol dins de la programació de la Festa Major Petita. La colla de Cubelles busca entre 40 i 80 persones per acompanyar les colles convidades, que seran una 40a. La colla de geganters de Cubelles ha engegat ja una campanya de crida a la ciutadania per trobar voluntaris de cara a la 40a trobada de gegants que serà el diumenge 26 de juliol dins del marc de la Festa Major Petita. La celebració vol ser històrica, ja que es passarà de les 10 colles habituals a un total de 40 colles convidades que vindran d'arreu del país i de l'Estat. Per poder gestionar aquest volum de participants, la colla necessita un mínim d'uns 40 voluntaris, un per colla, tot i que la xifra ideal seria arribar als 80 per poder fer parelles i d'aquesta manera la tasca sigui més fàcil i còmoda. Els voluntaris s'encarregaran de rebre les colles, guiar-les cap a les zones d'aparcament dels remolcs, a la plaça del Mercat, acompanyar-les durant la cercavila i guiar-les després també cap al sopar de germanor al vespre, quan s'acabarà ja la funció dels voluntaris. Així ho ha explicat Ramon García, cap de colla dels Geganters de Cubelles.
5: El 26 de juliol aquest any tindrem 40 colles, que per tant és una cosa que farà molt goig i emplenarem el poble de gegants. Per fer-nos una idea, cada any venen un nombre aproximat d'unes 10 colles i per tant doncs, aquest any hem multiplicat per 4 la quantitat. Cada any doncs, tenim un voluntari que està amb cada colla i que els va guiant, un o dos voluntaris, però clar, aquest any doncs, el nombre de voluntaris que tenim cada any se'ns ha quedat petit. Necessitem molta més gent i en aquest sentit doncs, engrescar a la gent que ens està escoltant doncs, perquè es faci voluntari, perquè bé ens contacti per les xarxes socials o bé pel correu electrònic.
0: La gran afluència de gegants ha obligat a modificar l'esquema habitual de la trobada. Canviarà el seu punt de sortida per donar lloc a totes les colles que han de ballar. Ramon García, cap de colla, ha comentat que els voluntaris hauran d'anar a partir de les 5 de la tarda a la Rambla de Pau Casals, que és on es farà la plantada i serà el punt de sortida nou per aquest 2026.
5: La plantada començarà a les 5 a la Rambla Pau Casals. Aquest any començarem més amunt del poble. I allà, doncs, de 5 a 6 estaran els gegants plantats. Doncs, per tant, estaria bé cap a les 5 estar allà, perquè serà a l'hora que arribin les colles, descarregaran allà els gegants, els muntaran, després aniran a aparcar el remolc, que ja n'hem dit, darrere del mercat, i per tant, doncs, estaria interessant que cap a aquella hora doncs, puguin estar allà tots els voluntaris i voluntàries. Després de les 6 començarà el cercavila, amb un recorregut nou.
0: Per tant, doncs, la plantada de la trobada de gegants serà a les 5 de la tarda a la Rambla de Pau Casals, un espai més ampli que la plaça dels Pobles d'Espanya, que s'ha quedat petita per acollir aquestes 40 colles que vindran el 26 de juliol. Després, a les 6 de la tarda, es farà la cercavila, que passarà, entre d'altres, per la plaça de la Vila i que s'acabarà a la plaça del Mercat amb una ballada conjunta de totes les colles i amb un sopar de germanor que està previst que arrenqui cap a les 9 quarts de 10. Entre les novetats d'aquest any destaca la participació del gegant de l'escola Maricel de Cubelles, que fins ara no havia participat de la trobada, i també vindran colles, evidentment, de punts llunyans, com Torrejón d'Ardoz, des de Madrid, o l'Alcora al País Valencià. També hi haurà participació d'entitats de caràcter social, com una associació de nens amb autisme de Reus o una colla de refugiats ucraïnesos de Barcelona. Les persones interessades a col·laborar com a voluntaris en la 40a trobada de gegants de Cubelles es poden posar en contacte amb els organitzadors mitjançant les seves xarxes socials.
6: La colla de cintes de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles ha iniciat una campanya per incorporar nous membres i garantir la continuïtat d'aquesta dansa tradicional. L'objectiu és ampliar el grup i apropar el ball de cintes a persones interessades en la cultura popular i les tradicions festives. L'únic requisit és ser major de 13 anys. Una de les balladores de cintes, concretament la Irene, ens parla d'aquest ball.
7: El ball de cintes és un ball tradicional, preciós i molt vistós. La coreografia es basa en un grup de balladors i balladores que dansen al voltant d'una persona central, d'on agafa unes cintes. A mesura que ballem al ritme de la música de gralles i timbals, anem teixint i desteixint aquestes cintes, la qual cosa requereix molta coordinació i és molt bonic de veure. Pel que fa a la vestimenta, és la típica de ball popular de festa major. Portem una camisa blanca, uns pantalons, o falilla blancs, la faixa i les espardilles. Hem decidit fer aquesta crida ara perquè estem preparant la temporada de cara a la festa major i volem ampliar la colla, donar-li aire fresc i assegurar-nos que tothom que tingui ganes de participar ho pugui fer. No cal tenir cap mena d'experiència prèvia en dansa. Només cal tenir ganes de ballar, de passar-ho bé i, com diem al cartell, de fer pinya i fer poble.
6: Des de la colla de balls de Cintes també expliquen que no és necessari tenir experiència prèvia en aquesta dansa, ja que els assajos permeten aprendre progressivament els passos i les diferents figures que caracteritzen aquest ball. Escoltem tot seguit a una altra de les balladores d'aquesta colla de Cintes, la Sònia.
8: Els assajos els fem els divendres o diumenges a la tarda. Són assajos molt dinàmics, on aprenem els passos des de zero. Una persona que s'incorpori a la colla el que trobarà sobretot és molt bon ambient. No és només venir a assajar un ball, és formar part d'un grup d'amics, viure la festa major des de dins, que és una experiència totalment diferent i molt intensa, i mantenir viva una de les tradicions més maques de la nostra cultura. Així que ja ho sabeu, si us pica la curiositat, animeu-vos a provar-ho. Ens podeu contactar al telèfon 639 98 21 86 o envieu un missatge per l'Instagram de la nostra colla. Us hi esperem amb els braços oberts.
6: Els integrants de la colla de Cintes de l'agrupació animen a totes les persones interessades a informar-se a través dels seus canals habituals i a participar en els pròxims assajos oberts. Amb aquesta iniciativa, l'entitat vol assegurar el relleu generacional i mantenir viva una valoració que forma part del patrimoni cultural local. Els taurons al Mediterrani són protagonistes del nou capítol de la secció Compartim la platja amb la natura del programa Cubelles tot un món. Xavier Pedro, del grup de JPEC, ha desmuntat mites sobre els taurons i ha reivindicat també durant la seva conversa el seu paper essencial per mantenir l'equilibri dels ecosistemes marins i fomentar una convivència respectuosa amb la fauna litoral. Sota el títol Taurons i Pors d'Estiu, el programa convida els oients a conèixer millor aquests grans peixos marins, desmuntant, com dèiem, aquests mites i creences que sovint, diu, generen alarma innecessària. Escoltem un dels moments d'aquesta conversa.
9: Gens, jo diria que gens, no cal preocupar-se. A mi no m'ha mossegat mai cap tauró. El risc podem dir que és molt, molt, molt baix. No, sobretot, bueno, aquí al Mediterrani, potser en altres zones del món igual és una mica més elevat, no, el risc, però aquí al Mediterrani no cal que ens preocupem, i aquí a Cubelles podem entrar a la platja sense... No cal que hi pensem, no, en aquest tema, en el tema dels taurons.
6: D'aquesta manera, Xavier Pedro recorda que la presència de taurons al Mediterrani forma part de la normalitat ecològica d'un mar saludable i que les espècies presents a les nostres costes rarament representen un perill per a les persones.
9: Bueno, els taurons són una d'aquelles peces que són essencials per l'equilibri ecològic. Molts estan a dalt de tot de la cadena alimentària. I bueno, que si no hi ha aquesta peça, doncs la cosa deixa de funcionar, no? La majoria d'espècies mediterrànies no representen cap tipus de perill pels humans, ni algunes que podrien ser més perilloses, però no les trobarem a prop de costa ni cal patir-hi. Fins i tot, bueno, a vegades encara està més controlat, i davant de la presència d'un tauró, si algú avisa socorristes, doncs, o a l'Ajuntament, ràpidament tancar la platja i tot això, però bueno, fins i tot no els interessem massa, podríem dir.
6: El programa aprofita l'inici de la temporada estival per fomentar una convivència respectuosa amb la fauna marina i per recordar que la conservació de la biodiversitat també passa per conèixer millor les espècies que habiten el nostre litoral. L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC de l'Ajuntament, ha estat aquí a l'emissora municipal Ràdio Cubelles des de l'Espai Consum, que s'emet els dimecres de la primera setmana de cada mes al magazín Cubelles Tot un Món. En aquesta ocasió han informat la ciutadania sobre les millors pràctiques a l'hora de comprar entrades per concerts, festivals i altres espectacles. Durant l'espai radiofònic, Eva Mengual i Imma Laborda, professionals de l'OMIC, han posat l'accent en la importància de prevenir fraus i evitar incidències que cada vegada més habituals en la venda d'entrades a través d'internet. Escoltem un dels moments d'aquesta intervenció.
10: s'ha d'anar molt amb cuidado, perquè poden ser entrades falses, duplicades i a més, no? I a més, hi ha plataformes que a més són webs després de prevenda, no? I que a més el seu preu ja és més alt que l'oficial. Llavors dius, ostres, sí que hi ha lloc, però és que resulta que és molt més alt i l'altre a ti, no? Per tant, sempre mirar el preu final complet, les despeses de gestió, si es pot, les condicions de devolució, les dades de l'empresa, i si hi ha... I el que és també és important, la informació clara, perquè estava pensant en un cas d'un cop que no es va poder anar per un, i vam poder contactar amb l'empresa, estava pensant en un cas, i de dir, mira, es va passar això, i llavors pot ser que no et diguin que no et retornen els diners, però que sí que et donen un abonament per un altre any o diferents opcions, no?
6: Entre les principals recomanacions, l'OMIC de l'Ajuntament destaca la necessitat de prioritzar sempre els canals oficials de venda i en aquest sentit han recordat que la manera més segura és adquirir una entrada i fer-ho directament a través de la pàgina web de l'organitzador de l'esdeveniment o del recinte on es celebra aquest acte. També han insistit en la importància de verificar que el domini web sigui l'original, ja que existeixen també pàgines fraudulentes amb noms molt similars als oficials. Igualment, també és recomanable comprovar que el lloc web utilitza una connexió segura identificable pel protocol HTTPS. I pel que fa a la revenda d'entrades, les representants de l'OMIC també han recomanat comparar sempre el preu ofert amb el de la pàgina oficial de l'organitzador. Han recordat també que la normativa limita l'increment del preu de revenda respecte al valor original, que habitualment no hauria de superar el 20%. I un altre aspecte destacat d'aquesta entrevista ha estat la inexistència del dret de desistiment en la compra d'entrades per a espectacles. A diferència d'altres compres efectuades a distància, el consumidor no pot retornar l'entrada i recuperar els diners de manera automàtica, excepte en casos de cancel·lació o modificacions substancials de l'esdeveniment.
10: Tot i que comprem a distància, sabem que sempre hi ha el dret de desistiment, però aquí no. És a dir, en aquest cas no hi ha el dret automàtic a retornar-la, no? És una de les excepcions que diu el Codi de Consum. Mm-hmm. Així com normalment, quan això anem parlant molt extensivament, que tens 15 dies, no? Mm-hmm. Però... ull, si l'espectacle es cancel·la, si hi ha un canvi de data, si el servei no es presta correctament.
6: Respecte a les assegurances de cancel·lació que sovint s'ofereixen durant el procés de compra, les professionals també han recomanat llegir en deteniment totes les condicions i exclusions abans de contractar-les per evitar sorpreses en cas d'haver-ne de fer ús. Finalment, han explicat també des de l'OMIC de l'Ajuntament que davant qualsevol incidència el primer pas és presentar una reclamació davant l'organització de l'esdeveniment. Si la resposta no és satisfactòria, les persones consumidores poden recórrer als serveis de mediació de consum per rebre assessorament i suport especialitzat.
0: La Generalitat ha anunciat el dispositiu que ha de garantir una revetlla de Sant Joan segura a tot el país amb el missatge "No petis la revetlla". Protecció Civil, bombers, Mossos i Trànsit disposaran de reforços especials i fan una crida a la prevenció per evitar emergències. Protecció Civil posarà en prealerta el Pla Territorial Procicat, que farà seguiment de les incidències qui pugui bé durant la celebració de la revetlla de Sant Joan d'aquest 2026. El servei també manté la crida a la prevenció amb el lema de l'any passat "No petis la revetlla", una campanya que es basa en una idea clara i directa, i és que la nit de Sant Joan la millor manera de divertir-se és evitar comportaments arriscats. Per la seva banda, durant la revetlla de Sant Joan, els bombers de la Generalitat registren habitualment un increment notable de serveis a tot el país. La majoria d'intervencions estan relacionades amb incendis en entorns urbans i focs de vegetació. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha comentat que el reforç dels equips de bombers suposarà un increment del 50% respecte d'una guàrdia ordinària.
11: Aquí tindrem doncs, un increment d'un 50% dels efectius respecte a la guàrdia ordinària. A part del reforç d'efectius de bombers i obertura de parcs de bombers voluntaris, tenim el reforç del GRAF, que són les unitats especialitzades en incendis forestals, dels EPAF i dels AOF, que estaran fins a la una de la matinada del dia 24, i les sales de coordinació territorial i la sala central tindran també doncs, un reforç amb especial atenció a les regions metropolitanes nord i sud fins a les 7 del dia 24.
0: El Servei Català del Trànsit posarà en marxa també un dispositiu especial de mobilitat conjuntament amb la Divisió de Trànsit dels Mossos d'Esquadra amb motiu de Sant Joan. Aquest any el festiu coincideix en dimecres, 24 de juny, i s'ha previst un escenari de mobilitat diferent entre el cap de setmana previ i els desplaçaments específics de la revetlla i el mateix dia festiu. Finalment, els agents rurals desplegaran 200 efectius arreu de Catalunya i ampliaran l'horari operatiu. Entre els dies 21 i 24 de juny, aquest cos se centrarà en la prevenció d'incendis, especialment en la inspecció de les fogueres de Sant Joan, pel compliment de les mesures de seguretat i també en el control de l'ús del material pirotècnic.
12: La gimnasta cubellenca Marina Escudero s'ha proclamat recentment campiona de Catalunya en la categoria Senior Elite, la màxima categoria d'aquest esport. En una entrevista aquí a l'emissora municipal, l'atleta ha compartit la seva satisfacció pel títol aconseguit a Mataró i ha explicat com gestiona el seu dia a dia al centre del rendiment a Madrid. Escudero va aconseguir la primera posició de la classificació general gràcies a una actuació regular en els quatre aparells de la gimnàstica artística: salt, paral·leles, barra d'equilibris i terra. La cubellenca va obtenir la victòria en salt i va quedar segona tant la barra d'equilibris com amb les paral·leles. Tot i el gran resultat, l'esportista es mostra exigent amb el seu rendiment i assegura que encara té marge de millora, especialment en l'exercici de terra.
13: La meva gimnàstica artística, que hi ha quatre parells, salt, paral·leles, barra d'equilibris i al terra, i es dona fent els seus exercicis i et puntuen amb la dificultat i l'execució que facis. Estic contenta per la competició, amb moltes coses per millorar, però bueno, és un impuls per seguir treballant i amb moltes ganes. A terra tinc bastant marge perquè em va sortir bastant regular, i bueno, a barra també perquè vaig tenir una caiguda, però bueno, vaig continuar tota la barra i em va sortir bé.
12: Des de fa 3 anys, quan només en tenia 14, Marina Escudero viu al Centre d'Alt Rendiment de Madrid. Allà compagina els estudis de batxillerat amb els entrenaments diaris exigents que superen les 6 hores de treball físic. La rutina diària de la gimnasta es divideix en blocs que intercalen les classes acadèmiques i els entrenaments al gimnàs, un ritme que requereix un gran sacrifici personal, incloent-hi la distància amb la família i la renúncia a les vacances d'estiu. Tot això ho fa amb un objectiu clar, que són els Jocs Olímpics de Los Angeles al 2028. Els propers compromisos, però, de la gimnasta inclouen la final de la Lliga Iberdrola i el Campionat d'Espanya a Guadalajara, on buscarà la classificació per al Campionat d'Europa, que es disputarà a Croàcia el mes d'agost. No obstant això, el gran somni de la cubellenca és el caràcter olímpic, i el seu objectiu és arribar a Los Angeles 2028. Aquest és el full de ruta que ens explicava ella.
13: Sí. Bueno, jo primer faig 3 hores de classe i després a les 11, 3 hores de gimnàsia, dino i després unes altres 3 hores de classe i altres 3 i quart, 3 i mitja d'entreno. Sí, jo estic molt contenta i molt motivada perquè estic aquí per aconseguir l'objectiu principal, que és anar a unes Olimpiades Los Angeles. Primer, en el Mundial de 2027, és el classificatori. I com a equip hauríem de quedar entre els 12 primers equips d'Espanya. Si no, que espero que no passi, però hi ha places individuals que te les guanyes o en el Mundial aquell o en Copes del Món.
12: Per aconseguir el bitllet olímpic, Escudero haurà de superar diversos controls de la federació i buscar la classificació, ja sigui a través de l'equip espanyol pel Mundial del 2027 o per via individual en els diferents aparells. De moment, però, la jove gimnasta continuarà la seva preparació intensiva a Madrid durant les properes setmanes sense descans estival. I, com dèiem, els propers reptes són la final de la Lliga Iberdrola i el Campionat d'Espanya a Guadalajara.
0: I I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
14: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Diem adéu al gran amb Kiss Me Quick. Hem començat por todo lo alto. Avui portem un parell o tres de temes del rei del rock and roll. Ja sabeu que m'agrada descobrir coses noves seves. Bueno, sí, les descobreixo, però així les transmeto als oients de Ràdio Cubelles. I m'agrada que tothom estigui culturitzat, perquè aquest senyor va fer molt, molt per la música. I doncs m'agrada, jo sé que el seu testimoni, com molts d'altres en aquest món, de la seva obra i de la seva música. Qui us parla, la Txell Marcilles, a la maleta, a la guspireta, per si no ho havia dit encara, dir-vos que aquest cap de setmana vam estar a l'Screaming a Calella. Va ser espectacular, com sempre, amb tots els companys del Rockabilly. Actuacions sempre espectaculars i, bueno, no tinc res més a dir, sinó que ho has de viure. 24 hores rock and roll, el que ens agrada, el rock and roll. Tot el dia estem escoltant això, diràs a la gent, hòstia, que plastes, no? Tot el dia. Sí, a més et trasllades a aquella època perquè la música, la gent, anem vestits. Bueno, hi ha gent que anem sempre vestits així, perquè és una filosofia de vida i doncs allà doncs és espectacular. Canviant de tema, aquesta setmana ja deixem enrere doncs el passat. L'any que ve estarem tota la setmana, si és possible, a Barcelona, a Calella de Barcelona, a la zona de dalt de Barcelona, i ara passem a mirar cap endavant. Tenim l'estiu ja començant quasi. Ja tenim el solstici a prop i la revetlla de Sant Joan també. El dia... espereu-vos que estic mirant. El dia 18, aquest dijous, avui, tenim una punxada a Cubelles, a l'escola Maricel, que ens van venir a buscar, perquè tenim bon rotllo i sabem doncs portar el bon rotllo a la gent. I la guspireta estarà allà. I a finals de mes, us recordo, després durant el programa ja us aniré recordant, el 28 de juny estem al Molí de Vent, al barri de Sant Joan, a l'Associació de Veïns, ja que un company organitza aquesta jam i sempre estem donant suport a la gent que té aquestes iniciatives doncs per retransmetre el bon rotllo, per ballar una mica de swing, rock and roll, hi haurà una mica de tot. Apunteu la data el dia 28 de juny, després us confirmo l'hora. Doncs seguim amb més música, en aquest cas amb més música, i ara passem a la reina. Si teníem el rei, ara tenim la reina del rockabilly, que és la Wanda Jackson amb Whirlpool. You

Diem adeu a la senyora, la reina del rockabilly, la Wanda Jackson. I ara, doncs, escoltarem una mica del Johnny Burnett. Ja sabeu que m'agrada molt aquest home. També té una carrera molt prolífica i uns discos que no te'ls acabes mai, també. Una cançó que la vam posar el cap de setmana que vam estar aquí a Calafell amb els 98 octans i em va encantar. I, doncs, com que em va encantar, la porto aquí perquè l'escolteu i es diu Cincinnati Fireball.

Doncs diem adeu al Johnny Burnett amb Cincinnati Fireball. I ara, per baixar una mica les pulsacions, a mi m'agrada molt el Paul Anka, té una cançó que és el Greatest Hits, que us l'he portat alguna vegada, que és Diana. Diana és molt bonica, però també n'hi ha una altra que és més tranquil·la, però també és molt bonica. I l'altre dia, a l'aleatori, allò que poses a l'Spotify, em va sortir i feia anys i panys que no escoltava aquesta cançó. I doncs la vull transmetre avui aquí, perquè em va encantar, em va portar molts bons records de quan era nena, que el meu pare l'escoltava sempre, el Paul Anka, i doncs res, us deixo amb ell, un dels grans també de l'època, amb You Are My Destiny.

0: You Are My Destiny del Polanka, un temazo, temazo. I ara passem a una altra cançó del gran, ja us he dit que avui portava un parell o tres de cançons de l'Elvis Presley, i avui doncs una altra que tampoc us he portat, perquè té tanta cosa aquest senyor, tanta, tanta, que fins i tot per mi és cada dia descobrir una cançó nova, perquè té molta, molta, molta trajectòria i moltes cançons. En aquesta casa és una cançó que és Power of My Love, és molt bonica també i doncs adequada pels oients de Ràdio Cubelles. Escoltem Power of My Love.
1: Break it, burn it,

Elvis Presley, diem adeu, senyor Elvis, el gran, doncs, en Power of My Love. I ara escoltem una altra cançó que també és de... l'hem punxat també moltes vegades a les jams i l'hem ballat, The Five Keys, el grup, i la cançó es diu She's the Most, també molt divertida i molt amena per poder ballar i repartir bon rotllo, que és el de què va aquest programa, que repartir el màxim de bon rotllo possible. Escoltem She's the Most.

0: She's the most amb The Five Keys. Recordem que a finals d'aquest mes, aquest dijous, estem punxant, el dia 18, estem punxant a la festa de final de curs del Maricel, de 5 fins que ens donin, jo què sé, les tantes ens tanquin al col·le, i després la Guspireta es trasllada, perdoneu, perquè arriba una edat que ja et queda sense veu, eh? Ens traslladem al 28 d'aquest mes de juny, ens traslladem al barri de Sant Joan, a l'Associació de Veïns del Molí de Vent, el company de swing, el Josep Maria, que ens, doncs, li anem a donar suport a les seves iniciatives i anem a punxar, ara miraré l'hora que no us he dit, però al final del programa us ho dic, perquè sóc un despister. Escoltem una cançó que a mi m'encanta, és un temazo, temazo, jo la vaig descobrir l'altre dia, diguéssim, ja el coneixia el cantant, que és el J.D. McPherson, us l'he portat moltes vegades, i és un crack dels megacracks, juntament amb un grup que es diu Flip Ops. És un descobriment, m'he enamorat d'aquesta cançó i, bueno, només cal escoltar-la i gaudir-la. L'escoltem i la gaudim a tope. Es diu Hearts on Fire. Escoltem el J.D. McPherson.
1: Okay. I'm schwitzing.

0: All right. Oh, I think I get it. Maybe one here or there, but nobody's going to kick me out of school for it. And love you guys. Thank you so much.
1: S'ho passa en bomba el J.D. McPherson, és un crack dels megacracks, heu escoltat que és en directe, és una passada. Dit això, és l'última cançó que escoltarem ara, ja hem arribat al final del programa, dir-vos que el 28 acabo de mirar el cartell que vam fer i és de 6 a 9 de la tarda a l'Associació de Veïns del barri de Sant Joan, no, perdoneu, del barri Sant Joan, no, m'he equivocat, del Molí de Vent, veus, és el que té tenir una edat que se me'n va la flapa, no el següent. Doncs el Molí de Vent, el dia 28 a l'Associació de Veïns, de 6 a 9 estarem allà punxant i portant la millor música. Ens diem adeu amb el gran, el rei del rock and roll, ja us he dit que portava avui un parell o tres de cançons d'ell, del rei, i amb una cançó que és la seva, també té una part de la seva carrera amb un o dos discos de gospel. Li agradava molt dedicar la seva vida a Déu i ell venia de reminiscència d'antecedents de la seva família de jueva, però li va dedicar també a Déu, a Jesús, també una mica de dedicació amb les seves cançons també i amb la seva faceta de gospel. No m'enrotllo més, us dic adeu, passeu una bona setmana, ens escoltem la setmana que ve, escoltem el rei del rock and roll, ens veiem, si un cas, el dia 28, i Swing Down Sweet Chariot, Elvis Presley, el rei del rock and roll. Fins aviat, salut i rock and roll. Aviam si vol cantar aquest home. Ara, vinga, som-hi, fins aviat.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Cubelles no és ràdio. I serem a les zones perquè estiguis a l'aguai de tota l'actualitat mundial del gènere.
2: Mundial?
1: Universal.
3: En tots els idiomes?
1: El que faci falta.
3: A Ràdio Cubelles 107.5 FM o per internet.
2: Tots els dijous a les 20:30 o a la carta a la web de radiocubelles.cat.
4: Bon dia. Us parla Xavier Borrell, el productor, presentador i tècnic de so d'aquest programa. Em dic Xavier. I bé, això d'em dic Xavier és una broma que faig perquè avui us vull penjar una cançó de la Big Band que es diu El tècnic de so, però s'ha fet molt coneguda perquè per aquest tros que diu com et dius, et dic Xavier, que sona molt a TikTok. Tenim entrevistes i tenim una sorpresa relacionada amb la Sagrada Família que us agradarà molt. I sense més dilació comencem, perquè el Marcial García ha fet una bona lectura i ens la porta amb accent italià. Què tal, Marcial? Com estamos?
5: Hola i molt bona tarda a tothom. Hoy os quiero recomendar una novela muy pero que muy interesante de un comunicador italiano, que además de escritor es director de cine y teatro, Antonio Mancini. Antonio Mancini, con La verdad oculta de Walter Andretti, tras su más que exitosa serie del subcomisario Rocco Schiavioni, cambia de registro, pero sin abandonar sus señas de identidad. Una narración elegante y precisa, marca de la casa, y además nos plantea un dilema moral. ¿Qué ocurre cuando la ley absuelve a quien merece castigo? ¿Y qué hace que personas se obsesionen por corregir ese fallo?

0: I el que us deia, tenim una entrevista molt interessant amb una autora que promet molt, molt, molt. Ella és la Mercè Pujades, porta una novel·la que donarà molt que parlar perquè és un llibre maco, de relats, que bé, que té una portada en què et concentres molt en unes, diguem, herbes que estan així deixant-se anar pel vent. Una mica el que ens vol transmetre amb Tries Invisibles de Mercè Pujades. Hem parlat amb ella, una entrevista molt interessant, i aquí la podeu escoltar.
1: Hola, què tal, com esteu? Avui tenim un llibre de relats molt xulo, Tries Invisibles, de Mercè Pujades Cid, i el primer de tot, saludar-la. Què tal, Mercè, com estàs?
2: Hola, què tal? Gràcies per convidar-me.
1: Bé, com va ser fer aquesta tria invisible de relats? Ho tenies pensat tots ells per compilar-los o eren coses sueltes que tenies per allà?
2: Doncs la veritat és que jo sempre he escrit relats i quan diguéssim el projecte es va formalitzar, jo vaig enviar a la Maria i al Manel de l'editorial Aleshores un tastet, uns 4 o 5 relats per a veure si els interessaven. Quan em van dir que sí i em van demanar si en tenia més, doncs llavors sí que els hi vaig enviar els que jo creia que podien formar part d'un recull i que entre ells tenien alguna cosa en comú i diguéssim que podrien formar això, no? Un conjunt amb una idea general.
1: I a més veig que hi ha de diferents mides, sobretot perquè també tu ets especialista en microrelats, no?
2: A veure, sí, n'hi ha de diferents mides. El central és el més llarg. I després n'hi ha d'altres, doncs, que poden tenir una pàgina o poden tenir 3, 6, depenent, no? Quan començo a escriure un relat no penso en la seva extensió. El que faig és, jo no em poso a escriure fins que els tinc acabats, diguéssim, dins del meu cap, fins que sé cap a on vaig i el que vull explicar. I llavors quan m'hi poso, al final se m'imposa. Arriba un moment en què m'adono que el que volia dir ja ho he dit i, per tant, allargar-lo seria inútil, no? Seria repetitiu, avorrit, potser fins i tot, i llavors és quan l'acabo, eh? O sigui, la llargada mai la sé. Sé com serà el conte, sé al final, però la llargada és una incògnita també per mi a l'hora d'escriure.
1: Tens, una vegada acabat el llibre o quan el llegeixes o algo, hi ha algun tema que tinguis en comú amb tots ells?
2: Sí, jo crec que sí, que tots, cada conte és una història diferent, està explicada d'una manera diferent, amb un narrador diferent, potser també amb un temps paral·lel diferent, però tots tenen en comú en que els seus protagonistes viuen una mica al marge, fan, diguéssim, que no fan el que s'espera d'ells, sinó que tenen a lo millor alguna fantasia paral·lela en la qual habiten, o una manera d'afrontar la vida, doncs, que els hi ve una mica obligada per les circumstàncies, eh? Diguéssim que és la cara B de la vida on habiten els meus personatges. Vivim en una societat en la qual tot ha de ser meravellós, tots hem de ser feliços, joves eternament, i els meus personatges, doncs, no viuen aquesta realitat. Però diguéssim que no la viuen i sobreviuen als marges.
1: Quina forma tens de fer els relats? Tens un mètode sempre el mateix o vas fent a mitges i els tornes, els penses abans, o com va ser?
2: Doncs sí, com et deia, jo diguéssim que trec la llavor, la llavor sempre em ve de fora, de l'exterior, d'observar alguna cosa que em sorprèn, d'escoltar alguna conversa o que m'expliquen alguna cosa que dic, ui, no? Normalment no prenc notes, o diguéssim, bueno, m'ho quedo en el meu cap I si al cap d'un temps encara li dono voltes a allò que he escoltat o allò que he vist, vol dir que allò pot ser una història interessant o una història que m'ha inquietat a mi. I llavors, a partir d'aquí, començo a treballar-la. Però mentalment, jo no me sé què escriure fins que sé el que vull dir i sé la història que vull explicar. Això no vol dir que la tingui acabada, eh? Quan començo a escriure, faig provatures, miro qui ha de ser el narrador, la reviso, la canvio, però quan m'hi poso ja sé on vull anar. Per això per mi és molt important, no puc ser i provar, no? I provar a veure què sortirà. Per mi això és molt complicat, si no.
1: I per què el títol de Tries Invisibles?
2: El títol, la veritat és que em va costar molt, eh? Va ser del darrer que vam fer. Em va ajudar també la meva editora, li anava proposant títols. Tries perquè jo crec que tots els personatges, tots els protagonistes fan una tria. De fet, sempre la fem tothom, no? Vivim i anem triant, això sí, això no. I invisibles en aquest cas perquè moltes vegades aquestes tries són ocultes per la resta del món, però també a vegades pels propis protagonistes que no saben, no? No són conscients del que estan fent moltes vegades. I per això, no? Perquè potser se'ls fan visibles al final de la vida, però mentre les trien potser no són tan conscients del que fan.
1: Mercè, parlàvem fa poc amb una escriptora colombiana que fa prosa com realisme màgic, que es deia que ella la manera millor manera de fer com poesia era fent prosa. Era la millor manera d'expressar-se. Per tu també, diguem que els relats tenen algo de poesia, és la millor manera d'expressar-te. Creus que dius algo amb els relats que no podies dir amb una prosa, amb una novel·la?
2: La veritat és que a mi els relats és un gènere que sempre m'ha agradat molt. Soc molt lectora de relats i la poesia a mi em fa molt de respecte, eh? Jo sóc lectora de poesia, però no n'escric. Però sí que és veritat que el relat amb la poesia potser tenen en comú aquesta, a veure com t'ho explicaria, l'essència, no? Per mi és com l'essència del que vols explicar, eh? Per mi un relat, diguéssim que per la seva extensió el puc treballar molt més, el puc acotar, i també és veritat que això m'obliga a vigilar el que dic en cada línia, amb la paraula justa. M'agrada escriure d'una manera força asèptica, diguéssim, sense floritures, i això crec que el relat m'ajuda a que fons i forma encaixin.
1: Hem entrevistat unes quantes vegades a l'editora d'aleshores, a la Maria, i sempre parlàvem de que no tenia autores locals, autors locals. I va dir, per fi ja tinc una a la que pots entrevistar. Què et sembla aparèixer amb aquesta editorial?
2: Bé, soc la tercera.
1: Ja,
2: Ells
1: ok,
2: fa,
1: ok.
2: l'altre dia van fer 9 anys
1: Sí.
2: i soc la tercera autora, diguéssim, catalana. Bé, jo sóc on volia ser, la veritat és aquesta. Segueixo les hores des que van començar. És una editorial que sempre m'ha interessat moltíssim el que publica. Crec que encaixa en el meu perfil, amb les meves inquietuds, eh? Ells parlen sempre els seus llibres parlen de la vida, parlen de temes molt, molt mundans, en el bon sentit, molt humans. I quan vaig pensar en enviar els contes a algú, ho tenia molt clar que havia d'enviar-li aleshores. O sigui que jo estic encantada de que m'entrevistis com a autora d'aleshores.
1: Molt bé, molt bé. Doncs recordem, Tries Invisibles, Mercè Pujadas Cid, publica l'editorial Les Hores. I moltes gràcies per estar amb nosaltres avui, Mercè.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Cubelles no és ràdio. I serem a les zones perquè estiguis a l'aguait de tota l'actualitat mundial del gènere.
4: Mundial?
3: Universal.
4: En tots els
3: idiomes? El
4: idiomes?
3: que faci falta.
4: A Ràdio Cubelles 107.5 FM o per internet.
5: Tots els dijous a les 20:30 o a la carta a la web de radiocubelles.cat.
0: I ara us porto la sorpresa que us deia, perquè tots vam veure la inauguració de la torre de la Sagrada Família una meravella que als catalans ens fa, ens va sentir orgullosos de nosaltres mateixos. La Torre de Jesucrist, va venir el Papa León XIV, ens va agradar moltíssim i tot i que vam veure les imatges, però això és ràdio i no podem veure-les, però sí que us podem gaudir de la cançó o de la banda sonora de la inauguració. Elles és una composició especial de la pianista i compositora Olivia Pérez Collellmir i la direcció musical de Pere Lluís Biosca. És la banda sonora que va formar part de la Sinfonia Coral Els Set Somnis de Gaudí, la qual va integrar el cant coral, il·luminació i espectacles de drons. Meravellosa, meravellosa, i volia posar-la al programa perquè ens va agradar moltíssim.

0: I fins aquí el programa d'avui. Us deixo amb aquest corrent, diguem, místic, i tornem la setmana que ve. Us ha parlat Xavier Borrell. Recordeu Cubelles Noir del 27 al 30 d'agost. Adeu.
1: Cubelles Noir Ràdio. Hi serem a les zones perquè estiguis a l'aguai de tota l'actualitat mundial del gènere.
2: Mundial?
1: Universal.
2: En tots els idiomes?
1: El que falli falta.
2: A Ràdio Cubelles 107.5 FM o per internet.
3: Tots els dijous a les 20:30 o a la carta a la web de radiocubelles.cat.

Sí.

Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Benvinguts a la màquina del temps. I will survive. Gloria Gaynor, i és que comencem així de bé una altra sessió. Cròniques d'èxit, segona part. Gloria Gaynor, per tu, sense posar de la FM, Ràdio Cubelles.

ple d'èxits, un programa amb música que no trobaràs a cap altre lloc. Recorda sempre que ets a la màquina del temps i a la teva emissora preferida, Ràdio Cubelles. Gloria Gaynor. I amb aquesta llista d'èxits, d'aquestes cròniques d'èxits, no podia faltar, per suposat, el gran, el geni, l'Elton John, amb aquest gran èxit que tant i tant recordem, el Rocketman.

Rocketman, la veu de l'Elton John. La gran veu de l'Elton John, i és que aquí, a Ràdio Covelles, amb aquest programa especial de cròniques misterioses d'aquesta música, cròniques musicals, cròniques d'èxits. Rocketman, sonant només per tu.

Personalment, sonarà a continuació un dels temes que més m'agrada a la Cher, aquell xup-xup. Extraordinari!

cròniques especialíssimes amb els d'èxits. Sonant per tu aquí el 100.5 de FM, tota la música que et fa recordar, que et fa somiar, que és la sintonia de la teva vida. Robert Palmer.

musicals aquests programes tan especials, que tenim tants grans cantants, tants grans èxits que ens recorden, que ens traspassen el temps. Maggie May, Rod Stewart.

I és que ens anirem amb un altre grup especialíssim també d'aquestes cròniques musicals segona part. Ells són els Cristianos, els Cristians.

aquí a la ràdio sonant per tu tots aquests temes de cròniques musicals, segona part. Jo somiant, disfrutant amb tots aquests temes. The Christians.

I dels Christian, amb aquesta boja màquina del temps, ens anirem amb un altre grup, amb un altre gran tema. Tempted. Us sona, veritat? Skiss.

I ara saltarem a un també dels grans. Recordeu que aquesta màquina està completament boja. Va d'un any a un altre, d'un estil a un altre. Julio Iglesias, felicidades.

de Cambrils, una veu molt especial. I a continuació sonarà una altra veu també molt especial. Un senyor amb uns cabellots molt especial, amb una imatge molt especial. Us en recordeu del Demi Russos? Nosaltres no et diem adéu, però ell sí diu goodbye, my love, goodbye.

Aviat també nosaltres ens acomiadarem per aquesta sessió d'aquestes cròniques musicals. Però ens anirem amb un dels duets que va tornar, com som els Pecos, que segurament els en recordareu, no? Per un dels seus últims treballs, Tu eres, los Pecos.

I és que ja ens anem quedant sense temps. El temps, un meravellós regal que no s'ha de perdre. Per això el millor és compartir-lo amb la bona música de Ràdio Cubelles. També tota la informació, tots els esports, no marxis. Nosaltres ens acomiadem fins la pròxima setmana, però tornarem amb molta més música, amb molts més programes especials. Això ha sigut la teva favorita, Màquina del Temps.

0: Ara.
1: Buscaus un tema de Ata. Hualpa. Amuletos. Y nada. Y muévete.

un espai on la música house ens connecta. Energia positiva i ritme viu. Això és Bona Ona! Divendres a les 11 i dissabtes a les 12 de la nit. Des de la ràdio que et fa sentir. Ràdio Cubelles. Puja el volum. Benvinguts a la bona música.

Molt bona nit i encantat de ser amb tots vosaltres un cap de setmana més. Jordi Vera, en directe des de l'estudi 1 de Ràdio Cubelles. Només

sí que encantadíssim de ser un cap de setmana més aquí. Passar-vos la meva energia. Ritme viu. I recordar-vos, el nou Insta del programa, tot un èxit. Hem duplicat o triplicat ja la gent que hi som. Us recordo, bonaona.radio. Repeteixo, bonaona.radio. En aquest Insta tindreu tota la informació del programa i veureu els premiats i afortunats o afortunades que rebran la primera samarreta de la ràdio. Així que anem amb tota aquesta nit.

Arriba l'estiu! Tu veies

podeu aconseguir la samarreta de la ràdio, que podeu fer-ho entrant dins del nostre nou espai web, www.bonaonaradio.com. Recordeu, bonaonaradio.com.

En directe des de l'estudi 1 de Ràdio Cubelles. Fa molta calor! Mou-te amb nosaltres! Tanca els ulls! I deixa't emportar! Sabia!

I recorda, cada divendres i cada dissabte nit estem aquí amb tu, des de la ràdio que et fa sentir. Som-hi, va! Bona hora!

Ara sí, per tots aquests que som de la generació boomer. Això ens sona a tots. Encantat d'estar una nit més amb vosaltres. Deixa't emportar! I sale!

Radio Cubella. La radio que et fa sentir.

aprofitem per recordar-vos a tots l'Instagram del programa. Bonaona.radio. Repeteixo. Bonaona.radio. Us esperem a tots.

recordeu, cada divendres i cada dissabte a la nit, amb vosaltres! Així que aparca preocupacions. Tanca els ulls i gaudeix amb nosaltres. Sole!

Fins aquí el programa d'aquesta nit. Moltíssimes gràcies a tots per acompanyar-nos. Sentim la vostra companyia i esperem haver-us transmès tota l'energia que volem cada cap de setmana. Encantat d'estar amb vosaltres. Fins al proper cap de setmana.

un espai on la música house ens connecta. Energia positiva i ritme viu. Això és Bona Ona! Divendres a les 11 i dissabtes a les 12 de la nit. Des de la ràdio que et fa sentir. Ràdio Cubelles. Puja el volum. Benvinguts a la bona música.

0: did I get here?
1: Hey, Raven.
2: Hola, familia.
1: Hey, Ray.

be. See what you did to me.